0: Eso, claro, sí, sí, bueno.
1: Claro, es que eso es así. Tú sabes lo que gana.
2: Y en Turquía han detenido a su listado
1: lo que ganan los jugadores del City. Eso es, está fuera de cualquier mercado. Fuera.
3: Pero es que no lo declaraban, ganaba.
1: No, no, no, no,
3: iba
1: no,
3: por
1: no.
3: Abajo, claro.
1: Claro, claro. Y bueno, en el otro partido del grupo, ojo, Chequia ha perdido 0-2 con Inglaterra, ¿eh? Lo que hace que nosotros estemos primero de grupo con 6 puntos, Inglaterra y Croacia con 3 y Chequia con 0 puntos.
0: Ahora nosotros vemos de jugar contra Chequia.
1: Y San Marino perdió, que justo me he llevado.
0: Nosotros jugamos con los checos.
1: Con los checos el sábado que viene.
0: El sábado que viene
1: en Oviedo, a las 20:45.
0: No hay liga hasta dentro de...
1: No, porque el martes también hay partido, el siguiente ya martes, que es la vuelta con Croacia, y ahí se para. Y ya hasta el otro sábado no hay partidos.
0: Bueno, pues ahora, damas y caballeros, ya estamos llegando a las noticias de las 8 de la mañana, de las 7 en Canarias. Con permiso.
4: Si tuviéramos que colorear de azul un mapa mundi para mostrar todos los sitios a los que podrías ir con los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la 11, pues quedaría un folio azul. ¿Cuánta alegría dan los rascas millonarios de la 11 que reparten muchos millones de euros en premios? Rascas millonarios de la 11. Qué bien se les da repartir. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: 7:50, 6:50 en Canarias. Abrimos este tramo en su COPE más cercana.
5: Herrera en COPE.
6: La mañana.
7: COPE Cataluña y Andorra.
6: Estàs informat.
8: I avui continuarà al Parlament el debat de política general. Ho farà amb la intervenció dels grups parlamentaris. A la primera sessió ha estat el torn del president de la Generalitat, Salvador Illa, i en aquest sentit l'habitatge ha estat un dels grans eixos, per no dir el principal, del seu discurs a banda de l'educació. El president ha anunciat un paquet de mesures en què la principal novetat és la compra conjunta d'habitatges entre la Generalitat i persones més grans de 40 anys amb ingressos estables, però que no puguin fer front a una hipoteca. La idea és que el govern assumeixi una part de la propietat del pis i la persona que hi viu pugui fer-ho com a propietària durant un període determinat. Aquest programa està dotat inicialment amb 100 milions d'euros. Això és el que explicava Salvador Illa.
9: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament. Guanyen les famílies perquè podran accedir a un habitatge a un preu molt més baix. I podran viure durant un període llarg, de 40 o 50 anys com a propietaris, amb seguretat, sense dependre del lloguer.
8: També ha anunciat la implantació d'un fons d'emergència de 25 milions d'euros per evitar els desnonaments de ciutadans en situació de vulnerabilitat i un canvi en els préstecs d'emancipació per a persones d'entre 18 i 40 anys. I també sobre habitatge, us direm que unes 150 persones ja han acampat aquesta nit a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge. L'acció segueix l'exemple de l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid i reclama mesures davant l'augment dels lloguers, els desnonaments i les dificultats per accedir a un habitatge. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales. Gairebé són les 7:52 d'aquest dimecres. El temps fa una petita treva. Amb tot, els cels no acabaran de fer net del tot. Hi haurà núvols, ara al matí especialment al litoral, prelitoral i la Catalunya central, i poden caure alguns ruixats a la tarda al Pirineu, també a la Catalunya central. Les temperatures pujaran lleugerament amb màximes que poden arribar a superar els 31 graus a les Terres de l'Ebre o a punts del quadrant nord-est. Ara tenim a Barcelona 23 graus, a Tarragona 22, 19 a Lleida, 18 a Girona i 12 a Andorra a la Vella. Sàpiguem també com se circula per la xarxa viària catalana. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
10: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquests punts amb boires que poden dificultar la visibilitat i també, per tant, la circulació, sobretot, però a la demarcació de Girona. Per exemple, alguns trams de l'AP7 es veurien afectats, com el de Massaner, Riudellots de la Selva, també a Agullana o Pont de Molins. Per altra banda, cal recordar que continuem un matí de moment sense incidències destacables i, per tant, destacaríem, doncs, que a poc ja tenim més retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Al Besòs ja encara trobem congestió al nus de la Trinitat, que de retruc afecta a les dues rondes en sentit sud. Unes cues que arriben des del Vallès, per exemple, per la C58, amb cues des de Sant Quirze. També a la AP7 es circula a hores d'ara amb força congestió en direcció Tarragona, des de Montmeló fins a Barberà del Vallès. Pel que fa al vessant Llobregat, cues també cap a Barcelona des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la B23. També per les vies costaneres, en sentit nord, hi ha cues des del Prat i Viladecans cap a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
8: I pel que fa als transports públics, atenció als usuaris de la R4 de Rodalies, perquè per una incidència a la infraestructura se circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. Hi ha demores superiors als 20 minuts. A la R7, recorregut habitual, es realitzarà amb servei alternatiu per carretera entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat, amb parades intermèdies a totes les estacions. I a Ferrocarrils de la Generalitat, a la línia R6 i R60, els trens o el servei de trens funciona amb retards a causa d'una avaria a les instal·lacions. Parlem ara d'alguns problemes que preocupen i que afecten a les empreses. És el cas de l'absentisme laboral. En aquest sentit, el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat recuperar l'acomiadament objectiu en casos de baixes laborals repetides o de llarga durada i més protagonisme de les mútues en la gestió de les baixes laborals. Segons la patronal, l'impacte econòmic de les absències a la feina per contingències comunes s'ha més que duplicat des del 2018 i compromet, diu Sánchez Llibre, la productivitat i la sostenibilitat del sistema.
11: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. L'absentisme laboral no és només un problema de les empreses, és una qüestió que també afecta els treballadors, el sistema sanitari, la seguretat social.
8: Un altre problema és trobar mà d'obra qualificada i aquí entra en joc la formació professional que bat rècords a Catalunya. Aquest curs hi ha 76.500 alumnes de primer, més de 5.400 més que fa un any. I darrere d'aquest creixement hi ha la necessitat de les empreses de trobar treballadors amb formació tècnica. 3 de cada 4 empreses consultades han necessitat contractar persones titulades en formació professional. I la demanda es concentra especialment en perfils com instal·ladors, electricistes, mecànics o professionals a la construcció. La formació professional ha anat perdent l'etiqueta de segona opció davant del batxillerat i la universitat i, a més, té una capacitat d'inserció laboral molt important. El repte ara és aconseguir que aquest creixement respongui realment a les necessitats del mercat. I d'això, d'aquesta situació, en parlarem avui a la nostra programació a COPE Catalunya i Andorra. Temps ja pels esports. Víctor Navarro, bon dia.
12: Bon dia. El Barça femení juga a 6:45 de la tarda a Roma en el segon partit de Champions. Ho farà Maitana Bonmatí amb 4 campiones del món sub-20 que se sumen a la llista de Pere Romeu. Per ser Aitana, que no anirà amb la selecció els propers 2 partits amistosos contra Estats Units. En clau seleccions masculines, el Barça esperen avui la ressonància de Rafinha després de les molèsties a la cuixa dreta per les que va ser substituït al descans contra Austràlia. I a l'Espanyol estan pendents de Derkusic per les seves molèsties amb Eslovènia. En bàsquet, el Barça ha caigut a Dubai en el retrobament amb Xavi Pascual per 94-87, tot i els 25 punts de Kevin Panther. En handbol, el Granollers debuta a la Lliga Europea a 6:45 de la tarda a la pista del Flensburg. En waterpolo, el vigent campió de la Champions, l'Atlètic Barceloneta, juga avui la Supercopa d'Europa contra el Marsella a la piscina de Sant Sebastià. I en futbol sala, el blaugrana Mateus Rodríguez passarà per quiròfan aquest divendres per una lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cama esquerra.
6: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
13: El càncer de còlon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de còlon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
14: Gol! Gol! Gol! ¡Ojo a la jugada! ¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
15: En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
16: ¿Tienes dolor, una enfermedad crónica o te han denegado una pensión por incapacidad y no sabes por dónde empezar? En Novalegal, de la mano de Roberto Toro, somos especialistas en seguridad social desde hace más de 15 años, con atención en Barcelona, Madrid y online. Novalegal, el despacho que está a tu lado cuando más lo necesitas. Más info en gruponovalegal.com.
17: Inscor, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, Realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En Inscor ofrecemos atención rápida. Te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona. Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. COPE Catalunya i Andorra.
7: COPE Catalunya i Andorra.
8: Continua la informació Herrera en COPE. Molt bon dia.
18: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
19: Qué ambientazo.
18: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chicado sobre la línea.
19: Qué barbaridad.
18: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
19: Buena venta.
18: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
19: Ven a por más.
18: ¡Ven a Ocasión Plus!
20: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.

0: Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2 quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Hem trigat uns segons en dir hola perquè estem pendents de connectar amb la plaça Catalunya perquè allà tenim una acampada. Una acampada per l'habitatge. En tot cas, ja sabeu que és l'acampada que... un reflexe, per dir-ho així, de l'acampada que hi ha ara mateix, aquests dies, a la Puerta del Sol pel tema de l'habitatge. És que des de... Mari Carmen, la veïna de Madrid que va ser desnonada als 87 anys per unes qüestions determinades que aquí entrarien perquè s'ha format també molta polèmica amb això, sembla que tira un final feliç i tot això està passant una cosa que us donaré la meva opinió, i a partir d'aquí ja podem fer, perquè d'opinions i de xerrar, per això estem aquí, per això estem al mitjà, per xerrar, donar opinions i compartir amb tots vosaltres, que vosaltres ens digueu, no, us esteu equivocant, jo penso això, penso allò. Aquesta és la història, aquesta és la gràcia del tema. Però penso que el que diré ara és tan tremendament evident, que és molt difícil no estar d'acord amb el general. Per cert, sóc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres, amb el Jorge Martínez a la tècnica. Hola, Jorge, que tu també estaràs d'acord amb mi. Mireu, des de que va esclatar el tema, i el tema de la Mari Carmen, que es va fer molt, molt viral, molt mediàtic, hi ha entre els desnonaments a Hospitalet Ferrés, malauradament, després d'un desnonament, que ja sabeu que això és una pressió psicològica important, en funció de com es miri, en funció de... Podríem entrar en molts detalls. Hi va haver un suïcidi. Llavors, o sigui, que no ha tingut una repercussió mediàtica com el cas de Mari Carmen. No vull fer comparacions, no. Però sí, el que vull dir és que ara, de pressa i corrents, i no oblidem que estem en temps d'eleccions, de preeleccions, no oblidem això, no oblidem mai això, s'han posat en marxa, ràpido i corriendo, una sèrie de mesures fantàstiques per arreglar-ho tot o per posar vies al tren. Des del meu punt de vista, estem intentant arreglar en 4 dies, bueno, nosaltres no, els polítics, en 4 dies, el que no s'ha arreglat en dècades. En dècades. Això, habitualment, l'experiència ens diu que això va cap al desastre. Cap al desastre. Perquè les coses que es fan ràpid i corrents en un tema tan seriós com el de l'habitatge, entre d'altres, no es pot fer en 4 dies i amb decrets. Uns decrets que, curiosament, es contradeixen entre si. El decret publicat avui, doncs, estableix un límit pels lloguers fins desembre del 2028. I el que es publicarà demà, el del grup Sumar, fixa contractes indefinits. Bé, això aquí, vamos a ver, ¿con qué nos quedamos en todo esto, Quan, en el dret espanyol, quan dues normes aprovades pel mateix òrgan, en aquest cas el govern, entren en conflicte, és a dir, entren en contradicció, com aquests, la norma posterior deroga a l'anterior. És a dir, prevaleix la que es publica darrere el BOE. No em direu que d'entrada això ja estem parlant de vamos con el tren camino al muro, vamos con el camión sin frenos, vamos que no hay nadie al volante, estem en època d'eleccions, tenim els casos mediàtics de la Mari Carmen i tal, i hem d'arreglar les coses ràpid. Ostres, més incompetència no podem trobar, amics. Ho sento molt dir-ho així, i... Però és que clama al cel. Clama al cel fer les coses ràpid, malament, quan han tingut dècades per fer les coses. Perquè això, no oblidem una qüestió, no és qüestió de PSOE ni de PP, no és qüestió d'una legislatura, és un tema de pacte d'estat que ha de tenir una llargada en el temps per solucionar. No és un problema que soluciona en 4 anys. Bé, després parlarem del que ha dit el president Illa, també, que ja ha dit que la Generalitat entrarà a comprar pisos a meitat, el 50%, compartits amb persones majors de 40 anys. Encara no hem entrat en els detalls de tot això. Són 100 milions d'euros que es dediquen a això, més 25 milions de reserva per persones vulnerables que siguin desnonades. Seria una altra de les mesures. En parlarem també d'això. Però abans anem cap a l'acampada, aquesta rèplica d'acampada que hi ha a la Puerta del Sol pel tema de l'habitatge, I a plaça Catalunya, després de la manifestació d'ahir, també es va plantar un campament. Tenim allà la Mar Puerto. Mar, bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia.
0: Bé, com està? És molt gran l'acampada a la plaça Catalunya?
1: En aquests moments està començant a ploure. Hi ha unes 40 tendes de campanya aproximadament que segueixen aquí ocupant la plaça Catalunya. Hi ha moviment entre els sacs de dormir, converses en petits grups, jocs i persones recol·lectant les seves coses, mentre que alguns encara allarguen el seu descans. Però sí, hi ha bastanta gent, l'ambient és tranquil, però la reivindicació continua molt present. Diríem que un centenar de persones han passat aquí la nit després de que aquest dimarts de la tarda es concentressin per reclamar millores socials en matèria de vivenda, i cap a les 10 de la nit és quan es va decidir convertir la protesta en una acampada. Si et sembla, anem a escoltar alguns testimonis.
0: Endavant.
1: Perquè hem parlat amb l'Elois i el Javier, que comparteixen pis i professió, i estan aquí protestant pels elevadíssims preus del lloguer que han de pagar.
2: Me acabo de mudar y estoy trabajando en la hostelería y estoy de momento en su casa con otro colega que nos vamos a pillar un alquiler. Claro, eso está siendo imposible porque, por ejemplo, se lleva mucho ahora lo de piso de temporada, que son entre 9 y 10 meses, te cobran una pasta y cuando no les interesa, para no tener que hacerte los 3-5 años, te echan.
1: L'acampada arriba un dia després que el Consell de Ministres aprovés dos decrets en matèria d'habitatge i quatre dies després de la protesta de la Puerta del Sol a Madrid, després del desnonament de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys que tenia 70 anys en el mateix pis. En aquest sentit, denuncien que aquests decrets aprovats són paper mullat, igual que abans també ho van ser els de la pandèmia. Asseguren que fins que no hi hagi una solució real no es mouran d'aquí de plaça Catalunya.
2: Principalmente lo de mañana, que tienen que votar en el Congreso lo de los, ¿cómo se llaman?
3: El Real Decreto por las prórrogas, de los contratos de alquiler.
2: A ver, que son un poco irrisorios, pero es parte uno para conseguir más cosas.
3: Correcto.
2: Si no se hace esto, no se consigue, pero vamos, se piensan que somos tontos.
3: Parece que es una medida simplemente para calmar las aguas, porque están viendo que esto está moviendo bastante. Lo que está pasando en Madrid está siendo también un ejemplo, y no es solo tampoco el hecho de bloquear o congelar precios, sino que los precios ya están muy altos para los sueldos que hay, entonces poder reducirlos acorde a los salarios que hay en la ciudad en la que se vive.
1: Per tant, la intenció de moment és quedar-se fins divendres, encara que no descarten allargar la protesta. Una altra d'aquestes persones que estaven acampades és la Luana, que juntament amb un grup bastant gran fa 9 hores que estan acampades, i ens expliquen que s'aniran a treballar i tornaran tan bon punt acabin, amb l'esperança de que el cap de setmana s'ompli encara de més gent.
4: Las primeras personas empezamos a llegar a las 5 de la tarde de ayer.
1: ¿Y hasta cuándo tenéis pensado estar aquí?
4: Indefinidamente.
1: ¿Estudiáis, trabajáis?
4: Sí, y vamos a ver cómo lo vamos combinando, pero bueno, ya será gestión, lo haremos como podamos. Pienso que la vía no es política, porque creo que en los políticos hemos intentado confiar muchas veces y siempre nos han dado la espalda. Entonces yo no estaría tranquila con ningún decreto, con ninguna ley, a no ser que sea una ley en plan como realmente extrema y realmente pues llevada y controlada por la clase trabajadora, yo no estaría satisfecha.
1: Així doncs, Cruz, mentre les botigues segueixen instal·lades i la plaça recupera de mica en mica el ritme habitual entre comerços i turistes que hi passegen, els concentrats esperen avui la decisió de l'assemblea i la previsió és passar una altra nit més.
0: Bé, doncs veurem com continua això, si pleguen o no aquestes tendes o continuen indefinidament, o ja veurem com està la història. Mar Puerto, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Patrons, moltes gràcies, carinyo. Bé, de fet, com tenim la situació, és una d'aquestes qüestions duríssimes, Perquè això que s'aprovarà, que ja entraríem en els tempos, que això és una altra història, Els tempos és una altra història. És una altra història perquè estem parlant de que hi ha un límit de 48 hores. És a dir, s'ha de batre i convalidar un decret, s'ha de batre i convalidar en el Congrés, han de passar almenys, 48 hores des de la seva publicació al BOE. Si mireu clarament, els temps ho quadren. És que s'estan fent les coses tan malament, és que tan malament, no ens mereixem això. Vull dir, que tenim un problema ara, escoltant tots els protagonistes que ens posava la Mar al micro, tenen molta part de raó. És veritat, és que tenim un problema molt greu amb l'habitatge, molt greu. Però aquests decrets el que faran serà empitjorar-ho tot molt més. Ara imagineu un moment, imagineu per un moment que sou propietaris d'un pis de lloguer. Imagineu que l'heu de llogar, no que està llogat, no, perquè aquests ja estan venuts. Aquests ja els enganxaran, els decrets. Però si no el tens llogat, què faries? De debò el posaries al mercat a llogar amb aquests decrets? O el vendries? O senzillament posaries el teu nebot allà? Conclusió, menys espantem els propietaris i llavors menys pisos de lloguer. Oferta i demanda, els preus pugen. És una qüestió que tothom ho diu. Tots els experts amb els que hem parlat en aquest programa, diferents maneres, punts de vista, tothom va cap al mateix lloc. Però bé, és el que hi ha. Va, que de seguida entrarem a parlar més amb una persona que sí que entén, no com jo, d'aquests temes, perquè ens expliqui la visió. Això ho fem de seguida, però aquí a Herrera, Cope, Catalunya i Andorra. Però abans, va, que no se'ns escalfi la sang, perquè sempre hi ha un punt de fuga per passar-ho bé. I això és menjar bé. Ah, menjar bé. Un estómago feliz es una persona feliz. Eso no me lo quita nadie. La Cabrera Barcelona. Si vols tenir la teva panxa feliç, si t'agrada la carn sobretot, ja saps que la Cabrera Barcelona és un lloc fantàstic per gaudir de tots aquests desitjos. L'has de conèixer. La Cabrera Barcelona, autèntica graella argentina, talls increïbles i un ambient perfecte per gaudir. És un lloc d'aquests que un cop proves és que vols tornar sempre, sempre. I on està? Al carrer Diputació 239 de Barcelona. Gaudim. Persona feliç, panxa contenta. No, al revés. Panxa contenta, persona feliç. I on? A la Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239.
5: Herrera a Cope.
6: Cope Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: Cope Catalunya i Andorra.
8: Fernando Alonso. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Escolta la teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
0: I quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra, Anastasi?
9: El que té fòbia tenen una altra ansietat conduint per un estrès accent al cotxe. No hi ha accident.
7: Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emissora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
0: El primer saber què és un ictus, això per començar, i després... Com reaccionar davant d'un ictus?
7: Tot això i més a Cope Catalunya i Andorra.
10: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
11: ¡Esto es la madre de los golazos!
10: El número uno del deporte.
5: Con la nueva app de Cope lo tienes todo a tu alcance.
11: Cuidado que el partido se está rompiendo.
12: Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu Cope más cercana y la mejor calidad de sonido.
5: Descarga ya la nueva app de Cope y lleva la radio contigo.
12: Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas Cope.
5: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT,

0: Herrera a COPE.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Sido divertido, me equivocaría otra.
3: Continuem parlant de l'habitatge. Per cert, que no ara estàvem comentant mentre escoltàvem els comercials de les declaracions d'Ada Colau, que suposo que no han passat desapercebudes. A veure si abans de que acabi el programa tenim el tall, perquè clama el cielo. Ja sabeu que l'Ada Colau ha de deixar el seu pis perquè no pot pagar-ho i va a compartir un pis amb un familiar. L'alcaldessa de Barcelona, durant la seva legislatura, cobrava 100.000 euros a l'any. 100.000 euros l'any, eh? No sé quant per codi de partit, no sé quant des d'aquests diners anaven a causes socials. No ho sé, no tinc ni idea. Però estic convençut, o almenys això vull creure, que li quedava un sou bastant més elevat que qualsevol de nosaltres per poder administrar-se prou bé. I ara vol tornar a la política. Recordeu moltes vegades que he dit allò que el problema que tenim, o un dels problemes que crec que tenim, és que els polítics, el ser polític ja no és un servei a la societat, sinó és un lloc de feina? Doncs aquí ho tenim. Torna a la política. Ah, tenim el tall? Ah, doncs mira, escoltem a l'Ada Colau. Sisplau, gràcies, Jorge.
4: Fins fa pocs dies en el pis de lloguer en què portava més de 15 anys, però amb un sou sol no podia. I l'he hagut de deixar. L'he hagut de deixar i m'he hagut d'anar a compartir pis amb un familiar. Sí. Sí, sí, perquè no... Clar, jo, aquell pis de lloguer vam entrar amb la meva exparella, el pare dels meus fills, però quan ens vam separar fa 4 anys vaig passar a tenir que pagar un lloguer amb només un salari. I el mercat sempre pensa en quina és la màxima possibilitat de pagament que hi ha a la societat. I ja dona per fet que visquin com a mínim dues persones amb salari en un habitatge.
3: Són declaracions de l'Ada Colau que també haurien de mirar que igual les polítiques també d'habitatge que ha aplicat a Barcelona igual tampoc han estat les adequades. També hem de pensar moltes coses davant d'això. Però el tema de que la política ja és un lloc de feina i no un servei a la societat és una qüestió que està ja posada sobre la taula des de fa molt de temps. Yolanda Canales, benvinguda, com
5: Què
3: estàs?
5: Què tal? Molt bé. Per cert, això és en declaracions al Cafè d'Idees de l'Ada.
3: Al Cafè d'Idees, sí, gràcies, molt amable. Estem calentets avui amb el tema habitatge.
5: I potser la senyora de Colau ha vist això, que fora de la política fa fred.
3: Molt de fred. Un cop t'acostumes a un sou de 100.000 euros al mes, perdó, al mes, a l'any.
5: Efectivament. Bueno, en tot cas, això, l'habitatge torna a estar al centre del debat polític, ara pels dos decrets que ha aprovat el govern central, que introdueixen canvis importants, o que han d'introduir canvis importants en els contractes de lloguer, i amb noves mesures anunciades pel president de la Generalitat, Salvador Illa, a Catalunya, mesures que va anunciar durant la primera sessió del debat de política general que s'està celebrant al Parlament. El primer decret que publica el BOE avui amplia fins al 2030 la protecció davant determinats desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional i també limita fins al 31 de desembre de 2028 determinades compres d'habitatges per part d'entitats, regula els lloguers de temporada i prorroga 2 anys els contractes vigents que acabin abans d'aquesta data. A més, fixen el 2% el límit de l'actualització anual de determinats lloguers fins a finals de 2027. O sigui, si te n'adones, aquí hi ha 2030, 2028, 2027, no sé, posats a posar, no sé, per què no 2050, 2000... Clar.
3: Ja posats, fem.
5: Passa que són els malabarismes, no?, que s'han de fer, perquè això ara, aquest decret i el segon decret que ara explicaré, ho ha de convalidar el Congrés dels Diputats. I per això el govern central necessita el suport de sus socios habituales i per unes raons o per altres, o perquè es queda curt o perquè queda massa llarg, no...
3: Ha de fer aquests equilibris, no?
5: Exacte. Mare doncs meva. No les té totes, eh? I el segon decret, impulsat per Sumar i de publicació, va més enllà en la durada dels contractes, que això és important, eh? Segons el text avançat, un cop superats els 5 anys mínims de lloguer, o 7, si el propietari és una empresa, el contracte es podria prorrogar durant 5 o 7 anys més. I si el propietari vol recuperar l'habitatge sense acollir-se a les excepcions previstes, hauria d'avisar amb 6 mesos d'antelació i compensar l'inquilí amb una indemnització mínima equivalent a 12 mensualitats. No tenen ganes d'alquilar, eh?
3: Ara, pues vinga, tinc unes ganes...
5: Que sí?
3: Mare meva.
5: A més, tot plegat... mostra un problema de coherència entre les dues normes, perquè la primera estableix un règim temporal de pròrrogues temporal, mentre que la segona sí que planteja un sistema a molt més llarg termini. I en cas de contradicció entre normes, i això no és val a dir, normes del mateix rang, volem dir, la norma posterior preval sobre l'anterior, però serà el text definitiu del segon decret el que permetrà concretar també com s'articulen. Això pel que fa al govern central. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat també ha anunciat una fórmula diferent per facilitar l'accés a la propietat. La Generalitat destinarà 100 milions d'euros a un sistema de compra compartida, és a dir, persones de més de 40 anys amb ingressos estables però dificultats per aconseguir una hipoteca podran adquirir un habitatge conjuntament amb l'administració.
3: Ah, bé.
5: O sigui, seràs propietari juntament amb Salvador Illa.
3: Podrà venir la Generalitat
5: cas.
3: A prendre cafè a casa.
5: Exacte. Perquè tu seràs només copropietari.
3: No han entrat en els detalls d'aquesta norma, no s'han entrat. No,
5: de moment no és una qüestió que ha avançat el president de la Generalitat.
3: Perquè, clar, jo estava pensant, vale, compro, soc d'aquestes persones que ho compren compartit amb la Generalitat. I en un moment donat m'acomiaden o em quedo sense feina i no puc pagar. Ho paga tot la Generalitat llavors si jo em quedo?
5: Clar, això és una pregunta que podria resoldre el president. L'únic que ha concretat, això sí, és que està parlant de persones d'entre 40 i 55 anys. La Generalitat assumirà el 50% de la propietat i permetrà ocupar l'habitatge durant 50 anys. A partir dels 56, l'administració assumirà el 60% i el període d'ocupació serà de 40 anys, a partir dels 56 anys de la persona que vulgui comprar el pis.
3: Entenc.
5: Però clar, què passa? Doncs se suposa que si no pots fer front a la teva part de la hipoteca, doncs com en qualsevol altra situació.
3: Clar, és que malauradament la situació laboral no sempre s'estable en aquest cas, no?
5: Efectivament. I un apunt més només,
3: sí,
5: També ha anunciat el president de la Generalitat un fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros per comprar, en casos de vulnerabilitat extrema, els pisos on viuen famílies amenaçades de desnonament. I ha ampliat també els préstecs per a emancipació per a joves d'entre 18 i 40 anys.
3: Joves entre 8 i 40 anys, eh? Uh-huh. 40 anys està bé.
5: Home, tenint en compte també com la...
3: No, com estan les coses, ja m'explicaràs. I los 40 de hoy, que són los 30 de ayer. Yolanda Canales, moltes gràcies.
5: A tu.
3: Per entrar en aquest bassal, ho ha explicat bastant millor que jo. La Yolanda entén molt més d'això que jo. Bàsicament, això és una qüestió claríssima. Menys mal que ho tenim aquí, tot el personal que sap explicar les coses. Però ara anirem a una altra persona que també ens ho acaba d'explicar bé. És l'impacte que té totes aquestes mesures en el sector. Parlem amb el senyor Òscar Gorgues. L'Òscar és gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Òscar, bon dia, benvingut.
6: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
3: És un plaer. D'entrada parlem de, si et sembla, dels decrets publicats. El que s'ha publicat avui i el que es publica demà, que hi ha una contradicció clara. Les coses no s'estan fent... Dóna la sensació que no s'està fent gaire bé la cosa.
6: Bé, més que una sensació, jo diria que constatem una realitat, no? No es pot fer un tractament. Ahir, quan va sortir la ministra fent les seves declaracions, no coneixia el contingut del decret llei, estava fent la roda de premsa, no? Llavors, està claríssim que això ha estat improvisat. A més, no només improvisat, sinó que ha imposat per una acció de propaganda extrema que ha realitzat el sindicat de llogateres i l'extrema esquerra i sense el consens necessari per afrontar les polítiques d'habitatge que necessita el país, que no oblidem que sembla que és el principal problema que tenim i es fa tot en base al que dicten una sèrie de gent que està acampada a la plaça del Sol, no? Llavors, i en funció també
3: També tenim uns quants acampats a plaça Catalunya.
6: Sí, jo et diria una cosa. Si tots els propietaris d'habitatges de lloguer que han venut el seu habitatge perquè no estan segurs la inseguretat jurídica, econòmica i financera que els suposa tota aquesta legislació, jo crec que compliria diverses places del Sol.
3: Òscar.
6: El que passa és que aquesta gent no es manifesta, senzillament venen els habitatges i ara ens trobem que no tenim habitatges per llogar. Busca'ls a internet, és que no n'hi ha. Llavors, això és el que estan aconseguint el sindicat de llogateres, deixar-nos sense habitatge. I els que ara tenen un contracte de lloguer, sí, sembla que estan més protegits, però i què passa amb els que no en tenen? A on llogaran pisos? Qui els hi llogarà?
3: Clar,
6: si a més estem espantant els inversors.
3: Aquí anava jo, Òscar, aquí anava jo, justament, perquè clar, un cop entri en això tots aquests decrets, arreglarà, és el que tu dius, ara mateix ho acabes de dir molt bé, arreglarà o empitjorarà el mercat? Perquè clar, si jo tinc un pis per llogar, veig això, i encara no l'he llogat, igual, en comptes de llogar ho venc, i, o no, o senzillament no faig res, o poso allà un familiar meu o qualsevol cosa, perquè això a mi em generaria por.
6: Sí, hi ha dos moviments. Un és, bueno, vendre perquè no estàs d'acord, i l'altre és no comprar. O sigui, tradicionalment el mercat de l'habitatge era un mercat d'inversió on especialment la classe mitjana i mitjana alta doncs invertia per assegurar-se un complement a la pensió i tenir un lloc sense massa risc, per no entrar en el mercat financer, que normalment no l'entens, sense massa risc, doncs tenir dipositats els teus estalvis. Ara, ja em diràs tu, qui s'atreveix, tots aquests inversors, petits inversors, que eren el suport necessari que tenia el mercat de lloguer tradicional, estan fora del mercat. No pensen invertir, no poden invertir en aquestes circumstàncies. I aquesta gent que estava sostenint el mercat ha desaparegut. I ara, per això ara ens trobem que no hi ha pisos de lloguer. Per canviar aquesta tendència s'hauria de crear més habitatge nou. Perquè tenim un pastís i no el podem repartir entre cada cop més gent. Per això s'estan fent els lloguers d'habitacions, perquè la gent no hi cap a la ciutat. Entenc. I llavors s'han de llogar habitacions en comptes d'habitatges. Però aquestes mesures...

0: fer habitatge nou, que no passa així? Perquè aquesta mesura com se'n pot enfocar, Òscar?
1: Si és que no necessitem que l'administració posi diners per fer habitatge. És que no els necessitem. El que necessitem és que posi la normativa necessària perquè el sector privat pugui fer-lo, que és el que ha fet tradicionalment. Ja sabem la capacitat que té el sector públic per gestionar. Zero. Mm. Llavors, això ha d'estar en mans del sector privat, ben regulat, evidentment. Qui ha fet més habitatge protegit històricament? El sector privat, que és el que el sap fer, és mantenir els costos, etcètera, etcètera. Però clar, si tu li estàs posant tantes traves que li impossibilites que entri en el mercat, no hi haurà habitatge. Ja, ja. I aquesta és la situació en què estem. No cal que subvencionis a la gent. Deixa fer habitatge, posa el mecanisme. El que està fent ara amb aquest sistema és decidir qui es queda l'habitatge lliure. Però no està creant més habitatge.
0: Clar. Clar.
1: El problema és que el pastís no creix. Senzillament que tu ajudes a uns a comprar i uns altres es queden fora. Perquè el pastís és el mateix. Si compra un altre no compra. Si compra un, l'altre no lloga. Perquè els pisos són els que hi ha, no n'hi ha més. Llavors, o en fas més o no tens solució.
0: Doncs senyor Òscar Gorgués, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims. Segurament tornarem a parlar perquè això encara té un camí per recórrer i haurem d'entrar en els detalls. Òscar, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, gràcies. I és que escoltes a totes les parts, els de les tendes de campanya, els acampats que estan protestant amb tota la raó i tot el dret de protestar per un problema com l'habitatge, i escoltes els propietaris, i tothom té raó. És que tothom té raó. És un problema d'administració política, clarament. És un problema d'una bola que es veia venir. És un problema de que creix molt la població a Catalunya, però no creix el parc d'habitatge. És que no se puede hacer peor. És que, i això empitjorarà. Va, que no m'enrotllo més, perquè de seguida parlarem d'una altra història. Parlarem de la indústria siderúrgica i les seves necessitats d'electricitat i d'energia. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, com teniu el vostre cor? Afortunadament tenim INSCOR. INSCOR, ja sabeu que sap monitoritzar tot això. És el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Referent. Cuiden del teu cor. I saben, i fan aquestes consultes cardiològiques ràpides, segures, tots els estudis necessaris, ràpid i sense demores, per quan tu necessitis. Tota la informació al web, inscorbcn.com.
2: Què? La bateria de mi cotxe elèctrico falla i no lo cubres. Pues sabes qué, yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Hola, Marta. Vaya cara que traes.
5: Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
4: ¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
5: ¿Bruxicalm?
4: Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
5: Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
6: Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
7: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
8: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, melocotón amarillo con denominación de origen Calanda a 4,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
9: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
8: Precios válidos en Península y Baleares.
10: Darse te colma.
11: Decía nuestra madre fundadora, cuidar los cuerpos para salvar las almas.
12: Realmente toda la espiritualidad marista les encanta. Creo que es uno de los motivos por los cuales permanecen en el colegio.
13: Siempre he querido ser misionera y el Señor me lo ha concedido, ¿eh?
14: Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Los viernes a las 9:30 de la noche en 13.
0: Sabeu que l'energia és una d'aquestes qüestions capdals avui en dia, i això creix. És a dir, hi ha un pla per tancar nuclears, ara es veu que es prorrogarà, però aquesta és la idea. Ara, es pot substituir tot això? De fet, hi ha zones d'Espanya que siderúrgies o empreses que necessiten molta alimentació han hagut de parar. Com està aquesta relació a Catalunya? En parlem amb el senyor Marc Clotet, gerent de la patronal d'indústria siderúrgica de la

0: Catalunya Central. Marc, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, bon dia, gràcies.
0: Gràcies a tu per atendre'ns i fer 5 cèntims del sector. Escolta'm, com seria aquesta relació ara mateix entre les necessitats energètiques del sector i la indústria?
1: Bueno, a veure, dins del sector siderometal·lúrgic, evidentment també hi ha subsectors, hi ha diferències a vegades bastant grans entre segons la tipologia d'empresa. O sigui, per exemple, si tenim una foneria que té un consum elèctric intensiu, no? doncs aquí, evidentment, tot aquest tema dels preus de l'energia elèctrica els afecta molt més que una petita empresa que tingui algunes màquines per mecanitzar, que l'impacte, òbviament, a tots ens afecta, però no és tan bèstia. I entremig tenim tota una graduació segons el tipus de feina, no? Evidentment, també hi ha una empresa que fa tractaments tèrmics, no? Estampació, forja o indústries que tenen línies automatitzades tenen també consums elevats, no? També empreses que fan en estructures o calderaria, que solden, fan tall làser en plasma, doncs totes aquestes empreses es veuen bastant afectades per aquests increments, clar, que els redueixen molt els marges.
0: Bàsicament, els preus de l'energia estan afectant molt a la producció?
1: A veure, clar, tinguem en compte que el preu ha pujat més del 50%.
0: Sí, és una passada, per això t'ho dic, perquè s'ha disparat. I com afecta tot això, sí?
1: Òbviament, afecta i molt, amb el que he dit, sobretot amb reducció de marges, però és que l'impacte ve de moltes bandes.
0: Sí.
1: Clar, si tu necessites transport per traslladar els teus productes, aquests preus del transport, pel tema del gasoil, de l'escassetat, de l'increment de preus, també es veu afectat. Pot afectar també indirectament, com que aquests increments de preu del combustible afecten l'IPC, les clàusules salarials de revisió del conveni, també al final de l'any suposaran que s'hauran de pagar uns diners extres als treballadors, no? Per compensar aquestes pujades. Sí, ens venen les hòsties, per dir-ho així, per moltes bandes, no?
0: Sí, sí.
1: I, vaja, això una mica, clar que afecta, evidentment, i pot arribar a fer que alguna empresa tanqui, està clar.
0: En algun moment, jo no sé, d'altres sectors, però concretament el que et toca a tu, que és la Catalunya Central, hi ha algun moment que alguna indústria hagi hagut de parar pel tema de tensió o de no tensionar la xarxa elèctrica?
1: A veure, no em consta, no tinc aquesta dada. Nosaltres a les reunions de Junta hi ha un grup força gran de persones, d'empreses significatives d'aquí a la Catalunya Central, i el tema no ha sortit mai. Em consta que hi ha empreses que s'han preparat o que s'han acollit a tenir, per exemple, bateries d'aquestes d'un megawatt per poder subministrar xarxa o absorbir excedents de xarxa, que tot això es bonifica ara i es subvenciona. I evidentment les grans empreses, els grans consumidors, doncs han d'informar la xarxa elèctrica, la red elèctrica, diguem, a l'empresa que coordina tots els consums, doncs precisament per evitar aquestes caigudes sobtades, sí, que poden fer caure tota la xarxa, no? Des de la gran apagada, pues,
0: sí, sí, tenim les orelles des de la gran, sí, sí.
1: Tots aquests sistemes de coordinació han millorat, no? I a part que també s'incentiva, doncs, tenir empreses disponibles que puguin descarregar la xarxa, que puguin fer aturades o baixar la producció, doncs precisament per descarregar la xarxa en moments crítics. No? De tota manera, nosaltres, jo fins ara no tinc constància que s'hagi produït cap fenomen d'aquest tipus aquí a la Catalunya Central.
0: No, t'ho preguntava perquè sí, hi ha hagut zones, hi ha algunes empreses que han hagut d'aturar. Els han demanat que aturessin per evitar tensionar, no, la xarxa elèctrica, per això.
1: Sí, sí. Però bueno, que això no és mai una cosa sobtada, eh? Vull dir que, diguem, hi ha obligacions pels grans consumidors i això, la possibilitat d'acollir-se a aturades voluntàries. Però, clar, pensem que quan hi ha una fluctuació, la fluctuació és en mil·lisegons. Vull dir, no és una cosa que puguis agafar el telèfon, trucar, escolta, que podries parar.
0: Sí.
1: No, vull dir, tot això és una cosa planificada i hi ha sistemes remots d'informació del consum, de la producció, etcètera, que tot això al final és bastant complex de gestionar.
0: D'acord. Marc, darrerament s'està parlant precisament s'està intentant girar cap a energies renovables i tot això, no? I el que s'està posant a sobre la taula és l'aturada o el desmantellament de les nuclears. I hi ha preocupació, sí, al sector, precisament, perquè es pugui passar un dèficit energètic si no està ben compensat una cosa amb l'altra?
1: Home, això no es farà a la babalà, vull dir, bueno, una cosa planificada. Pensem que Catalunya...
0: Bueno.
1: No. Això és una cosa molt seriosa.
0: Jo aquí
1: tinc confiança sí, que hi ha bons professionals planificant.
0: No, estic segur.
1: Ho dic perquè, esclar, Catalunya, a nivell de producció d'energia, clar, més de la meitat és energia nuclear.
0: Sí, sí.
1: No pots eliminar això d'un plomasso, no? Vull dir, és una cosa que es fa bé... D'altra banda, també s'ha de dir que els preus de l'energia, clar, estan inflats des del meu punt de vista, d'una forma artificial, no? Perquè sí, anem amb el sistema aquest de la marginalitat, marginalista, vaja, que fa que el preu actual augmani la producció d'energia en cicle combinat amb gas,
0: correcte,
1: natural, que és el que s'ha encarit molt,
0: sí,
1: i que no arriba al 14% de la generació a Catalunya. Aleshores, que aquest petit, ja percentatge condicioni la resta, les renovables pues, passen del 20%, la nuclear, ja ho he dit, més del 50%. Clar, també és un hàndicap.
0: Entenc.
1: Potser també hauríem de mirar d'abordar,
0: sí, sí,
1: canvis legislatius a nivell d'Unió Europea, això ja, perquè aquí no és una,
0: clar,
1: llei del país, sinó que és un sistema europeu de...
0: Aquesta marca és una de les grans polèmiques, el tema del preu, sí, i d'aquest cicle combinat, que fa precisament el que fa encarir moltíssim la factura, ja no només de la indústria, sinó de tothom. La darrera pregunta que et faig és de cara a futur, Marc. Què necessita el sector de cara a futur des del punt de vista energètic?
1: Bé, està clar que ara mateix és el tema de reduir aquesta dependència del gas, no? Tot el que es pugui. La nuclear jo no ho veig tan possible, haurien de créixer molt les renovables o veure com evoluciona tot el tema de l'hidrogen verd, etc. Però crec que no serà no hi haurà una fórmula màgica, no? Vull dir, clar, també aquí té esperances en que en un futur a mig termini, doncs els reactors de fusió puguin ser comercials, no? Cosa que jo veig bastant lluny, però vaja, s'hi està treballant en aquesta direcció també.
0: Doncs, senyor Marc Clotet, gerent de la patronal metal·lúrgica de la Catalunya Central, escolta'm, gràcies per...
1: Perdoneu pel nom, que és molt llarg.
0: No, hi ha de més llargs, no pateixis, que hi ha de més llargs, hi ha títols que puc tirar-me tranquil·lament uns quants segons per dir-los. No és el més llarg de tots, així que pots estar ben tranquil amb això. Gràcies per l'atenció i pel teu temps i per xerrar amb nosaltres d'energia i siderúrgia. Molt amable.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia, gràcies. I ara arribem a les dues, a les dues, ja m'agradaria, a la una, i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre cosetes i tornem a migdia. Fins ara.
2: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
3: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
4: Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La última hora está ahora mismo en la Audiencia Nacional, en donde Jesús Vivas, Juan José Vivas, está haciendo una rueda de prensa después de comparecer 2 horas y media ante la jueza Tardón, María Tardón, de la Audiencia Nacional. Vamos a escucharle. Acaba de terminar en estos momentos esa comparecencia. En unos instantes estamos allí en la Audiencia Nacional, en donde Juan Jesús Vivas acaba de comparecer explicando qué es lo que le ha dicho a la jueza Tardón sobre lo que sucedió hace 2 meses en Ceuta. Porque te recuerdo que hoy se cumplen 2 meses de la entrada masiva, la invasión de miles de personas de la ciudad ceutí. Pero bueno, además de hablarte de Vivas, ¿qué te cuento hoy? Pues que ya estamos en otoño. Que el otoño ha entrado con ganas, que llueve, esto es fantástico, porque el agua llena nuestros embalses, los ríos, los pantanos y sobre todo limpia, ¿eh? Limpia, entre otras cosas, el ambiente y eso nos hace, pues, muchísima falta. ¿Qué más te podemos contar a esta hora? Bueno, pues que solo se ha publicado un decreto de vivienda de los 2 anunciados ayer en un Consejo de Ministros doble, ¿verdad? Algo absolutamente, de locura. con dos ruedas de prensa, una del Partido Socialista y otra de Sumar. ¿Y qué ha pasado a lo largo de la tarde de ayer y esta madrugada? Pues resulta que los dos decretos son incompatibles. El detalle da lo mismo, porque a ti lo que te importa es el resultado. Pero vamos, los dos son un disparate, pero es que además son incompatibles entre ellos. ¿Por qué son un disparate? Pues mira, para ti, inquilino, porque intentan explicarte que tienes derecho a quedarte en la casa de tu arrendatario, de ese señor o esa señora a la que conoces, aunque esté perdiendo dinero. Te estás aprovechando de alguien que de buena fe te alquila su casa, su vivienda, y que además es que tiene todo el derecho a hacerlo. Fíjate en el dato, el 85% de las viviendas de alquiler en España está en manos de pequeños ahorradores. La mayor parte de ellos tienen más de 65 años. Es decir, puede ser tú, que me estás escuchando, o tu abuelo, o tu tía, o tu tío. Son agricultores, gentes del campo, personas con profesiones liberales. El 94% de los que alquilan un piso en España tiene la casa en la que vive y la que alquila. La que te está alquilando a ti, que eres el inquilino. Y este gobierno pretende decirte que está bien aprovecharte del trabajo de esa persona de más de 65 años que ha trabajado y ha cotizado 45 años y que ha ahorrado para comprarse una segunda vivienda en la que ahora tú estás alquilado. Te voy a dar otro dato. Según los informes quincenales del Ministerio del Interior, un total de 20.400 migrantes llegaron a España de forma irregular entre el 1 de enero de este año y el 31 de agosto de este año, y todos tienen solución habitacional. Pero a ti, inquilino con problemas, resulta que al gobierno no le ha dado tiempo en 8 años a hacer algo para bajar el precio del alquiler o el precio de la vivienda, porque ni han construido ni han hecho ofertas de alquiler público, de viviendas públicas, ¿verdad? No. Han hecho una ley que lo único que ha conseguido es que nos encontremos en la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Pero lo fundamental es que este gobierno, la solución que te da es que te aproveches del prójimo. Es asombroso. Y luego estás tú, que llevas toda la vida ahorrando para pagar tu vivienda, un pisito que tienes de soltera o soltero, que lo alquilas, o a tú, que a ti, después de vender el taxi, ¿verdad?, compraste la vivienda en la playa, que alquilas de vez en cuando, o que cuando traspasaste la panadería decidiste ir a vivir al pueblo y a alquilar el piso en Madrid. ¿Qué vas a hacer tú que pagas con ese dinero la hipoteca de la segunda vivienda si resulta que tus inquilinos son de por vida, indefinidos? Si les da por no pagar o por ocupar la vivienda. Tú que pagas incrementos de luz, calefacción, IBI, basuras, incrementos del IPC. Bueno, por cierto, menudo lío con la tasa de basuras. Y luego está la diarrea mental de la ministra de Vivienda.
4: Este texto justo no me lo he... No está aquí, ni la última versión... Disculpadme, que estaba justo buscando esta parte del texto, que esta sí que estaba cerrada. En la congelación, digo que tengo que recurrir al texto porque ahora ya tengo un cacao.
2: Tiene un cacao. Mira, las medidas coercitivas de mercado siempre terminan mal. Lo vimos con Zapatero, con el presidente Zapatero, ya sabes cómo dejó la economía, la tuya, la doméstica y el país. Y lo vamos a ver con Sánchez y sus socios, porque van por el mismo camino con una diferencia. Zapatero tenía presupuestos generales del Estado. Llevamos 4 años sin ellos. Por cierto, sobre los decretos que no sabemos si se van a votar el viernes, 1, 2, medio o ninguno. Afortunadamente, y a diferencia del alcalde Almeida, Alberto Núñez Feijóo lo tiene claro.
5: Las trampas las hacen los tramposos. El que entra a votar una trampa es un tramposo más. Yo no soy un tramposo. No voy a engañar a los españoles. El gobierno pretende engañar a los españoles, que no cuente conmigo.
2: El PP vota que no. Titulares.
6: Pilar García de la Granja.
3: Mediodía COPE.
2: Ángela Sánchez, buenas tardes. ¿Cae la tasa de ahorro de los hogares españoles?
7: Se modera un 11%, el nivel más bajo desde principios de 2023.
2: Encontrado un cuerpo flotando sin extremidades frente a la costa de Sagunto, en Valencia.
7: Lo encontró una embarcación el lunes. La Guardia Civil está ya investigando los hechos.
2: Y Luis de la Fuente.
7: El seleccionador español ha sido galardonado por la Conferencia Episcopal en la primera edición de los premios Estela, que reconocen a instituciones y personas que encarnan su misión educativa.
2: Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Noticia de la selección, el lateral izquierdo del Betis, Fran García, es el elegido por Luis de la Fuente para sustituir a Alejandro Grimaldo, que sintió molestias en el muslo izquierdo ayer en el calentamiento del partido ante Croacia. Mientras tanto, Lamine se exhibe con la selección española, 2 goles y 1 asistencia en la victoria de España contra Croacia por 4-1. Los números, Víctor Navarro, de la estrella española, siguen subiendo.
9: Siguen subiendo y tiene claro que merece el Balón de Oro, porque la gente disfruta con su juego. Ayer se vio en un Sánchez Pizjuán que se puso en pie para despedirle, le piden camisetas rivales como Guardiola o Declan Rice. Ayer celebraba uno de sus goles sentado sobre el balón, como diciendo que aquí está el mejor del mundo, y su momento se traduce esta temporada en 8 goles y 6 asistencias en los 8 partidos como azulgrana y 3 goles y 1 asistencia en los 2 últimos encuentros con España. Aspira a los 2 títulos que le faltan, la Champions y el Balón de Oro, y recuerda que a sus 19 años y con estas cifras hay quien dijo que no estaba a buen nivel.
10: ¿Eres consciente, Lamine, que cada vez marcas más las diferencias, que cada vez eres más regular, cada vez tienes más incidencia en el juego del equipo?
11: Bueno, estoy creciendo. Al fin me conocisteis con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo. Pero sí estoy disfrutando mucho y yo creo que se nota.
12: Lamine, 3 goles de los 6 últimos que ha hecho la selección. Estás en un plan estelar.
11: Hace un mes me decíais que estaba mal, que no sabíais qué me pasaba, entonces... Estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando. Sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces, tranquilo.
8: El próximo partido de España, el sábado en el Carlos Tartiere contra la República Checa, que ayer perdió en casa contra Inglaterra por 2-0.
2: Lo tenemos hecho. Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
6: Migdia.
13: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
0: Què tal? Com esteu? Benvinguts, ben trobats. Benvinguts a Migdia COPE, des de la teva COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra, què tal? Com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres, amb el Jorge Martínez a la tècnica. Benvingut, Jorge. I parlem de relació. Estàvem acabant, abans d'actualitzar-nos amb la Pilar, parlàvem, faig 5 cèntims, i si no més... faig memòria, de la relació entre la siderúrgia i els plans energètics. Tot queda a la indústria, perquè ara ens anem cap a l'educació. I què té res a veure tot això? Doncs molt, molt. Les empreses necessiten mà d'obra. Mà d'obra qualificada. Necessiten mà d'obra formada, amb estudis. I amb això tenim un què. L'AFP, la formació professional... Otrora, fa anys, germana pobra de la universitat, avui en dia és una sortida clara professional i de feina, en molts llocs fins i tot amb feina garantia, fins i tot abans d'acabar els estudis, en molts sectors. El que passa és que potser, pel que sigui, per publicitat, per moda, pel que sigui, no són prou atractius. Jo sóc sempre partidari de que primer un ha de seguir la seva passió, després ja en parlarem del tema, no? La pregunta que ens podem fer després de reformes, després de polèmiques que hem tingut els cursos passats conforme a les places d'FP, recordem que en cursos anteriors hi havia alumnes que es quedaven fora de l'especialitat que volien fer perquè no s'havia calculat el tema. Aquí podríem entrar en detalls admitint, i podem admetre, que és difícil de calcular això. És veritat, des de l'administració no pots fer un càlcul exacte de cap on anirem. Però quan la diferència entre els alumnes que es quedaven fora i les places disponibles era realment gran, alguna cosa no funcionava bé, algú no estaven fent bé els càlculs. Bé, afortunadament això s'ha arreglat. Ja la qüestió no està aquí, sinó en els resultats. Continua... L'AFP, l'AFP avui en dia està responent a les necessitats de les empreses? Aquesta seria una de les preguntes que podríem tenir sobre la taula. Realment continua sent una resposta, i sobretot, després aquí hi ha dos vies clares per xerrar. La primera, fins a quin punt, quan es preparen especialitzats en FP, quan l'administració ho prepara, tenen en compte l'opinió de les empreses? És a dir, es pregunten a les diferents empreses o diferents associacions empresàries què cal, cap on hem d'anar, què hem de fomentar? I sobretot, després, la coordinació entre empreses i FP és l'adequada? En parlem de tot això, perquè hi ha unes quantes preguntes a xerrar del tema, i en parlem amb el senyor Pere Ejarque. El Pere és el responsable d'ara de l'àrea d'orientació laboral de la SECOT, l'Associació Empresarial. Pere, bon dia, benvingut.
14: Bon dia i moltes gràcies.
0: Home, no, gràcies a tu per atendre'ns i dedicar-nos aquests minuts. Bé, la pregunta base per la que comencem és, realment aquesta pujada de demanda de l'FP, de la formació professional, està cobrint la demanda de les empreses?
14: Bé, la demanda de les empreses, com tu molt bé has apuntat, és una de les principals preocupacions que té el teixit empresarial. A les empreses hi falten persones i això és un indicador que va sorgint en totes les enquestes i diagnòstics que fem en l'àmbit de l'empresa. Per tant, tot el que vagi en aquesta direcció, en la direcció de cobrir aquestes necessitats empresarials, pensem que és bo. Que la cobriran del tot? Segurament no, però tot el que vagi en aquesta direcció, insisteixo, és positiu.
0: Ara mateix, no sé quin sector seria el que més demanda necessita. No sé si ho saps, més o menys, això.
14: Mira, la veritat és que és molt transversal.
0: Sí.
14: És a dir, nosaltres com a SECOT acollim diferents gremis i associacions i la demanda de personal, el dèficit de personal és, com et deia, transversal. Des de l'àmbit de la logística, xofers, camioners, transportistes, etc. L'àmbit de l'alimentació, operaris, de la química, doncs també tècnics, de l'àmbit del metall, de l'àmbit del tèxtil, mecànics ajustadors, és transversal. Des de l'àmbit de la informàtica, de les noves tecnologies, doncs també. Vull dir que el ventall és tan ampli que podem dir que de manera... És a dir, és un denominador comú aquesta manca de personal entre molts dels sectors que conformen el teixit empresarial català.
0: Clar, però habitualment quan passen aquestes coses, quan tenim aquestes situacions, i de fet alguna vegada ho hem parlat, una de les qüestions essencials és la coordinació entre les necessitats i els que estudien, no? Aquesta coordinació entre estudis i empreses es pot millorar? Està en un moment òptim? Encara queda coses per fer?
14: És evident que hi és aquesta relació i el que també és evident és que es pot millorar. D'entrada hem de tenir present que les dinàmiques i els ritmes de la formació i les necessitats empresarials doncs no és el mateix i és senzill d'entendre. Doncs organitzar una formació no és d'avui per demà. És a dir, per molt que el mercat doncs requereixi una determinada formació, doncs l'organització d'aquesta formació, amb tots els requisits que comporta, doncs no és ràpida, no? Per tant, aquí ja tenim un primer decalatge, diguéssim, entre els ritmes de les necessitats empresarials i la capacitat de la formació doncs per instaurar-se. Tot això, també és cert doncs, que hi ha aquest contacte entre les empreses i les administracions, que en aquest cas són les que fomenten la formació, doncs, per tal de millorar tant com sigui possible aquest encaix. I, de fet, a Catalunya doncs, ja sigui des del mateix Departament d'Educació o des del Consorci per la Formació Contínua o des del mateix Servei d'Ocupació de Catalunya, s'intenta ajustar al màxim doncs, aquestes demandes empresarials amb la formació existent, i aquí a SECOT doncs estem amatents doncs perquè això sigui tan àgil com sigui possible, eh?
0: És que històricament, Pere, estem parlant de que la FP era una mena de segona opció, per entendre's, no? Era, no diré desprestigiada, però sí, jo vaig estudiar FP, no? I jo recordo en els meus temps que era, bueno, los listos van a BUP, van a BUP Universidad, y los más tontos vamos a FP. Us parlo de quan era jove, d'això fa molts anys. Ara la qüestió ha canviat molt i s'ha girat, perquè realment la FP ara mateix és una entrada directa al món laboral?
14: Tens dubte. És a dir, aquest discurs que havia existit... Jo tampoc no sóc jove, ja.
0: El temps passa, Pere. Inevitablement passa el temps, Pere.
14: Exacte. Vull dir que també l'havia viscut i també l'havia sentit. Aquest discurs ja fa anys que és obsolet.
0: Sí, sí.
14: No és veritat. Nosaltres, i quan diem no és veritat, no és un titular, sinó que nosaltres, per exemple, des d'aquí a SECOT, doncs, tenim una borsa de treball potent, vull dir que mira de vehicular les sol·licituds de les empreses, i constatem dia sí i dia també doncs que la FP està molt valorada i que realment cobreix les necessitats de les empreses. Després, evidentment, hauríem de mirar formació professional per formació professional. És a dir, i també el territori que estem, doncs quines necessitats té per mirar de fer aquest encaix. Però quan a prestigi i quan a sortides professionals, la FP, sens dubte, doncs ha deixat de ser aquesta germana pobra, diguéssim, de la formació. Què demanem des d'una organització empresarial com la nostra, com Segot, és que se'ns tingui més en compte a l'hora de fer de baròmetre d'aquestes necessitats que poden tenir les empreses. Una mica també per orientar també els futurs estudiants, doncs, per tal que cursin formacions que realment tinguin una sortida professional clara. És a dir, el paper de l'orientació en aquest àmbit del món empresarial, doncs pensem que és molt important, perquè prendre una decisió amb coneixement de causa, i sobretot que aquest coneixement de causa giri entorn a l'èxit en el futur professional, pensem que hauria de tenir més pes. I això sí que és el que reclamem a l'administració, que encara ens tinguin més en compte, perquè realment podem ser un bon baròmetre, un bon termòmetre d'allò que necessiten les empreses i, per tant, doncs d'allò que en el curt termini serà un èxit laboral per les persones que fan aquesta formació.
0: Correcte. Senyor Pere Harker, responsable de l'àrea d'orientació laboral de Secot, moltíssimes gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i dedicar-nos al teu temps. Molt amable.
14: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i, com sempre, a la vostra disposició.
0: Gràcies, molt amable. Mireu, si poso detalls, en tot cas, aquest curs 2026-2027 ha començat amb 76.574 alumnes de primer curs de formació professional i són 5.400 més que fa un any. Fixeu-vos que la conversa anava cap aquí, i és que l'augment ha coincidit amb una demanda empresarial que creix en perfils tècnics preparats amb un canvi de percepció d'aquests estudis que com ho comentaven, no, amb el Pere, que durant dècades han arrossegat aquest estigma de social, si em permetiu, i parlant molt planerament, perquè jo m'he vist reflexat en això, jo he estudiat FP, imatge i so. Soc tècnic especialista en imatge i so. I mireu on ha acabat. Doncs, si mirem, jo quan vaig acabar l'EGB, i segurament molts de vosaltres ho sabeu, no?, els que teniu certa edat, a l'EGB, diu, bueno, es que los listos se van a BUP i a COU, i los más tonticos nos vamos a FP. Es deia així, clarament, i em perdoneu que ho digui així de clar, no? Però és que era així tal qual. Bé, la cosa ha canviat, afortunadament. Bé, dit això, de seguida en parlarem de les zones taronges. Sí, ja tenim zones blaves, zones verdes i zones taronges a l'hora d'aparcar. Alguien de más? ¿Hay más colores? Pues mireu, calma, perquè hi ha tants colors com aparcaments que podem fer al final, eh? De seguida en parlem d'aquestes zones taronges i en parlem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
3: Escuchas Mediodía Cope.
15: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
16: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número uno de España.
17: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
18: Lo cambias todo. Cambias la vida de Pablo, que puede estudiar lo que le gusta. Cambias la relación de Carlos y Marta, que con la nueva línea de autobús se ven mucho más. Y que Marcos acceda por las rampas sin problemas al trabajo. O cambias las mañanas de paz, que recibe ayuda y no las pasa sola. Su todo cambia, el de todos. Cuando contribuyes con tus impuestos, la sociedad avanza. Con tus impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
19: Migdia.
13: Cope Catalunya i Andorra.
19: Estàs informat.
0: Zones blaves. Aquestes les coneixeu, no? Hi ha zones verdes. Les zones blaves és per tothom, pagant. Les zones verdes serien pels veïns. Són zones de barri per facilitar l'aparcament als veïns d'un cert barri, no? I ara també, de los creadores de las zonas blaves i les zones verdes, arriben les zones taronges. Sí, les zones taronges. De fet, no hi ha un únic model de zones taronges. Alguns municipis les utilitzen per garantir l'aparcament als treballadors, que aquestes zones estarien pensades per zones industrials, per els treballadors que arribin tinguin on aparcar. Jo en mi vida aparcar una zona industrial sin tenir que ir a una indústria, però bé, això ja seria una altra història. D'altres, per exemple, d'altres zones, d'altres municipis, per afavorir la rotació, i alguns per prioritzar els veïns, també. De fet, el Prat de Llobregat és l'últim municipi que s'hi ha apuntat i la proximitat de l'aeroport hi ha afegit doncs, aquesta problemàtica específica dins de tot això. I aquí hi ha un què. Yolanda Canales, benvinguda de nou. Com estàs?
20: Què tal? Ara,
0: què?
20: Tot té un punt en comú. Encara que siguin facilitar aparcament de veïns a treballadors...
0: Tracatrà.
20: Pagando que es gerundio, efectivament.
0: Algun dia entrarem en tot això.
20: Mira, al Baix Llobregat també, Esplugues i Sant Just d'Esvern ja han implantat zones taronges en alguns polígons. Esplugues al polígon del Gall, hi ha 449 places i els treballadors paguen 12 euros a la setmana o 30 al mes. A Sant Just la tarifa és de 10 euros setmanals. Et garanteixen, sí, plaça, però...
0: Tracatrà.
20: Pagant, efectivament, tracatrà. Al Prat, en canvi, el problema és especialment complex per la proximitat de l'aeroport. Al polígon Mas Blau, molts conductors li deixen el cotxe durant dies mentre viatgen i també hi aparquen vehicles de companyies de lloguer. De fet, hem parlat amb la responsable de mobilitat de l'Ajuntament del Prat, la Maite Giral, i ens posava alguns exemples del que s'han trobat aquest estiu, sense anar més lluny.
21: Podria dir que aquest estiu mateix en un carrer vam comptar més de 40 vehicles d'una empresa de lloguer o molts vehicles aparcats amb matrícules estrangeres. Podria dir que hi havia més de 200 vehicles amb matrícules estrangeres estacionats en el polígon.
0: Carai.
20: És una forma...
0: Carai.
20: Fàcil, clar, i perjudiques els treballadors, que durant l'estiu potser no es nota tant, però després, evidentment, sí. Per això, doncs, per facilitar als treballadors que puguin aparcar, el Prat regula ja l'aparcament a Mas Blau. Els treballadors de les empreses del polígon poden aparcar durant tot el mes per 8 euros. La resta de conductors només poden estacionar-hi un màxim de 3 euros a 1,25 l'hora. La mesura, això sí, ha generat malestar entre una part dels treballadors, perquè deien abans jo ja anava i no pagava. No pagava.
0: I no seria possible acreditar que ets treballador d'una empresa d'allà, aparcar gratis? I la resta
20: de
0: que paguin...
20: De fet, has d'acreditar, que treballes allà.
0: Doncs que sigui gratis, els treballadors gratis.
20: Doncs no. En tot cas, aquests treballadors ja han recollit prop d'un miler de signatures contra el pagament. Giral admet que la regulació s'ha rebut de manera desigual.
21: Sí, el fet de regular l'aparcament en les ciutats pues, sempre genera a vegades rebuig per part d'alguns usuaris d'aquelles places d'aparcament que hi ha normalment, no? En aquest cas aquí hi ha treballadors que ho han rebut bé, hi ha treballadors que no ho viuen tan bé, potser suposo que el fet de regular-ho sí que els hi semblava correcte, el fet de tenir que pagar un preu simbòlic, en aquest cas és un preu molt simbòlic, o és el que no volen acceptar tant.
20: Efectivament.
0: Però això és que et garanteix la plaça d'aparcament o no?
20: En teoria sí.
0: En teoria?
20: En teoria sí.
0: Però que si està tot ple, no tens per què trobar aparcament tampoc, no?
20: Però si està tot ple, sobretot per gent que hi aparca de forma irregular, quan és irregular, que no paga absolutament res, doncs llavors hi haurà sanció i suposo que això et convidarà a que paguis el que et pertoca, màxim 3 hores, 1,25, o si ets treballador, doncs que...
0: Entenc.
20: Puguis acreditar d'alguna manera. L'Ajuntament defensa, ara ho escoltàvem, que els 8 euros mensuals és una tarifa simbòlica. I també ens explicava la Maite Giral que el preu s'ha calculat tenint en compte el cost d'implantació i gestió de la zona.
21: El preu és molt simbòlic, s'ha estudiat el cost d'implantació, el cost de gestió d'aquesta zona i els 8 euros que costarà la zona al mes és un preu molt simbòlic si a més comparem amb altres municipis de l'àrea metropolitana. Mm-hmm.
20: Perquè com es fan altres municipis de Barcelona i la seva àrea metropolitana?
0: Bé, són 96,
20: una mica més enllà.
0: Són quasi 100 euros a l'any,
20: Clar, que abans no pagaves, d'això.
0: Que abans no pagaves,
20: I que l'Ajuntament, pues...
0: Recapta.
20: Això, poco mucho, simbòlic o no, però recapta. Sí, sí. Doncs mira, Rubí i Cerdanyola, per exemple, tenen zones taronges gratuïtes al centre amb un màxim de 90 minuts per afavorir la rotació. I acabar, el Masnou serveixen per donar prioritat als residents en zones properes a les platges. En definitiva, mateix color, taronja, però objectius diferents i pagar més o menys. O sigui, l'objectiu quin és? Garantir aparcament als treballadors, evitar usos irregulars, afavorir la rotació o protegir l'aparcament dels veïns.
0: Això sí, pagant.
20: Sí.
0: El que abans no es pagava. Bé, doncs segurament hi ha motius, maneres i formes de fer les coses. Tranquils, que encara queden colors per continuar posant aparcaments de diferents colors. Ja en parlarem.
20: Grocs, vermells, no donem idees. No?
0: I això és una manera, i crec que és un punt per reflexionar, perquè és veritat que algunes zones sí que necessiten una rotació. Per exemple, zones comercials que poden necessitar una zona blava per facilitar la rotació dels clients. Però realment, afavoreix el comerç de les zones on estan aquestes zones blaves? Seria tot un queixo.
20: Hi ha un altre debat, eh? Els pàrquings als hospitals, que això és un altre tema.
0: Pàrquing d'hospitals! Escolta, que tenim foco. Foco a la vista, per parlar d'això. Estem traient, obrint un meló aquí, tremendo, con los colores de los pàrquings. Pàrquings dels hospitals. Això és igual, ara m'he d'anar a la disco. Ja en parlarem, perquè això escalfa la boca molt, eh? Gràcies, Yolanda.
20: Fins ara.
0: Apunta, eh? Estem a punt d'arribar a 2:15. De seguida actualitzarem la informació de serveis, la meteo, el trànsit i els esports aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
1: Migdia
4: COPE, Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
22: COPE Tarragona
1: 93.5 FM.
23: Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
24: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
25: ¿Te han denegado la invalidez?
26: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
25: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
27: Luis de la Fuente, muchos pensamos que nuestros caminos están escritos.
28: Siempre que me preguntan qué es lo que representa la fe para mí, yo siempre lo transmito y digo que pues es tranquilidad, seguridad, confianza.
29: ¿Interesante?
30: En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
27: Luis, ¿tú entenderías que la final del Mundial España-Portugal-Marruecos no se jugase en España?
28: No.
29: No te pierdas a Alberto Herrera.
30: Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
29: De lunes a viernes desde las 6.
31: Te saluda Cristina López Schlichting. La mayor parte de las personas me da la impresión de que van al gimnasio para estar más guapas.
32: Se puede abordar desde muchos puntos de vista.
31: Y resulta que en España, una de cada 5 personas confiesa que sufre de soledad no deseada. ¿Para vosotros es fácil hacer amigos, Paulete?
33: Se me da bien conocer gente, pero ya intimar como para que haya una amistad soy más lenta.
29: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
31: Los amigos buenos se cuentan con los dedos de una mano.
29: Con Cristina López Schlichting.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. És el moment d'actualitzar la informació de serveis i comencem per la meteo. La meteo de cara a aquesta darrera tarda del mes de setembre, aquest dia 30, el que esperem són pluges aquesta tarda. Pluges, quatre gotes, que poden ser localment més intenses, però no aniran més enllà, no hi ha cap alerta activada, i seran molt, molt locals, entre sol, pluja, allò que ve, que va, que plou. Un dia d'aquests insegurs, bàsicament, i estaran més concentrades de cara aquesta tarda cap a Ponent, cap als ports, cap a la Vall d'Aran, cap a la Catalunya Central. Per aquí és on s'esperen de cara aquesta tarda aquestes pluges que, insisteixo, seran intermitents i molt repartides per tot el territori. I és un dia d'aquells de sensació d'inseguretat meteorològica, em refereixo. Fins i tot aquest matí ha plogut al centre de Barcelona i de cara aquesta tarda al litoral no esperem cap pluja. Almenys cap importància, no? Les temperatures màximes remuntaran una mica. I de cara a demà dijous, per començar el mes de novembre, tindrem una fotografia pel matí molt semblant. Alguna pluja repartida per la Catalunya Central i el Pirineu Central, un dia amb nuvolositat elevada, però serà de cara a la tarda de demà dijous, per començar el mes de novembre, on hi ha una... Novembre estic dient? Octubre. Bueno, rectifícame, José Luis, si me ves que me estoy equivocando, dímelo, que estoy quedando como un gañán en antena.
3: Es que no sé si estic viatjant en el temps o què.
2: Però jo tinc aquest...
3: Bona tarda,
2: José Luis.
3: Bona tarda.
2: Clar, jo tinc aquests problemes, que a vegades, por lo que sea, me falla un relé i digo que, coses que no són.
3: La primera et quedes... Ostres.
2: Clar, una confusió.
3: Vols dir que... Però ja la segona...
2: Mires s'ha de dir. Bé, on estava?
3: No, que si tens ganes de tenir festa demà, tots sants, cap problema,
2: Jo tinc ganes de festa cada dia. Estava a la tarda de dijous. Deia que a la tarda de dijous, 1 d'octubre... doncs hi ha una alerta activada pel Meteocat per intensitats de pluja, sobretot cap a Ponent i Catalunya Central. Catalunya Central, Ponent, tota la part oest de Catalunya, des de Terres de l'Ebre fins al nord, hi ha una alerta activada perquè les pluges poden ser localment intenses. Intermitents, però localment intenses. D'aquella pluja que cau en 30 minuts una patacada i ja està. Bé, i com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
4: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments en general domina la fluïdesa i la normalitat, tanmateix els principals accessos a Barcelona, concretament a la zona del Vallès. Observem per càmera retencions a l'autopista AP7 entre Cerdanyola del Vallès i Santa Perpètua en sentit nord i també a la B30 lateral d'aquesta autopista, també circulació molt intensa amb aturades entre Cerdanyola i Badia del Vallès també en sentit Girona. Pel que fa als accessos més immediats a la capital catalana, pel que fa a les rondes de Barcelona, destaquem diversos trams d'aturades a la ronda litoral, circulació amb retencions a Sant Adrià de Besòs, tant en sentit Trinitat com també en sentit Llobregat fins a l'altura de la Barceloneta, i també la ronda a dalt, aturades a la zona de Vall d'Hebron i a la Pota Nora Santa Coloma de Gramenet, també retencions cap al nus de la Trinitat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Fina, moltes gràcies. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis, aquest darrer dia de setembre?
3: Aquest darrer dia del mes de setembre. Avui és 30 de setembre, demà és 1 d'octubre.
2: Correcte, 1 d'octubre.
3: No, doncs miri, escolti, content, perquè estic mirant de posar-li un però al joc d'Espanya i no sóc capaç.
2: No, és que no hi ha però.
3: I estic intentant recordar versions similars de Lamine Yamal amb la que es va veure ahir i em costa.
2: Ha millorat molt. És veritat que va començar la temporada o va haver un moment que semblava que estava una mica més fluix, però evidentment ha agafat un estat de forma magnífic.
3: Escolti, llàstima que les votacions de la pilota d'or acabessin amb la final del Mundial, teòricament. El termini per decidir a qui vols votar per la pilota d'or s'acabava el dia 19 de juliol, que va ser la final del Mundial. El termini per votar, per reflectir això en una papereta o en un comunicat o en un mail o on sigui, s'acabava aquesta setmana. Però vaja, veient l'actuació ahir de Lamine Yamal davant de Croàcia, home, és allò que les seves accions cotitzen a l'alça, mentre que les de Mbappé o Harry Kane cotitzen una mica més a la baixa. Recordem, 26 d'octubre. 26 d'octubre, gala de la pilota d'or a Londres. I escolti, Rafinha, que jugava ahir en Brasil, substituït al descans.
2: Uf.
3: El tenim de tornada cap a Barcelona.
2: Bueno.
3: Aviam, tranquil·litat, perquè jugaven a Austràlia. O sigui que tornar d'Austràlia a Barcelona és una cosa que porta el seu temps. El seu temps.
2: Mai millor dit,
3: Mai millor dit. Sembla ser que hi ha molèsties. Ja veurem de quina vas, però sembla ser que sí que és veritat que va notar alguna molèstia i que per això, independentment de lo que hagués pactat amb Carlo Ancelotti, la substitució doncs tenia un motiu i una raó lògica per produir-se. I l'altra pota de l'actualitat blaugrana passa pel president Joan Laporta, que ahir va estar a aquesta reunió europea de clubs amb Nasser Al-Khelaifi, amb Gil Marín i companyia, doncs reintegrant-se dintre la cúpula de clubs europeus de futbol després d'aquest breu romanç que va tenir amb Florentino Pérez i la Superliga. Són les tres potes que expliquen la situació o la informació, l'actualitat del Barça en el dia d'avui, mentre que pel que fa a l'Espanyol, treballant, després d'uns dies de vacances, sentirem avui Unai Núñez. Recordem, ahir l'Espanyol va quedar en deute amb el gremi periodístic perquè no ens va poder oferir declaracions d'un jugador, doncs avui sí, sentirem a Unai Núñez, una de les cares noves d'aquest Espanyol que ha vist com Đerkušić participava del partit de la selecció d'Eslovènia, en principi recuperat de les molèsties que se'ns comunicava des d'allà que tenia el central blanc i blau. I avui, parlant de la Lliga de Segona, des del vestidor del Girona, i si les comunicacions són propícies, Alejandro Francés, el defensa del club de Montilivi, que participarà a l'edició d'avui a Esports Cope per explicar-nos aquest Girona, que està en zona de play-off, que té el repte a mitjà a llarg termini de mirar de tornar a la primera divisió, però sí, escolti, la segona pas a pas, que és molt punyetera, molt punyetera la categoria, o sigui que de moment sembla ser que el quadre de Quique Álvarez va pel bon camí.
2: I una... és més dura i emocionant la segona divisió que no pas la primera,
3: És més dura, en el sentit que és més llarga i en el sentit que hi ha més espai perquè els equips tinguin daltabaixos. Generalment un equip de primera té un daltabaix, un període que...
2: Un pajareo.
3: Li compro l'expressió. Un equip de primera té 4-5 jornades que té un pajareo. És el que li passa a la majoria d'equips de primera. En el cas de la segona divisió pots tenir dos pajareos en una mateixa temporada. I pots fer una temporada molt discreta, fer 5 bones jornades al final, ficar-te al playoff i pujar, que està 35 jornades donant la cara, fent bons resultats, t'agafa el pajareo i quedes fora del playoff i et quedes a segona.
2: Carai.
3: Aquesta és, sí. És la realitat d'una categoria dura i que té molt els seus codis interns, Clar, ara algun seguidor del Nàstic o del Sant Andreu dirà, no, és que la primera ref és encara més dura, perquè sí, la primera ref té la seva duresa, però la segona divisió és molt complicada. I per tancar el bloc de futbol, doncs miri, avui a 6:45 de la tarda, Champions League femenina, Roma Barça, segon partit de la fase de grups, amb el conjunt de Pere Romeu recuperant les internacionals del Mundial sots 20 i buidant la infermeria. I molta cosa poliesportiva. En bàsquet, a 8:45 de la nit, a Fontesjau, hi ha un partit importantíssim. Uni Girona amb l'AC Konut de Turquia. Per què és important? Perquè si l'Uni Girona guanya aquest partit, jugarà l'Eurolliga femenina.
2: Sí.
3: Si el perd, se'n va a la segona competició de clubs. Caixa o faixa? No, és eliminatòria a partit únic, amb l'avantatge de jugar a casa, de jugar a Fontesjau, però si l'Uni Girona vol estar a l'Eurolliga aquesta temporada, ha de derrotar aquest equip turc del Emlak Konut. Per cert, a l'Eurolliga masculina, derrota del Barça ahir a la pista del Dubai, 1-1 pels homes d'Alexander Sekulic en competició europea. Debut al Granollers en el món de l'handbol, 18:45, Lliga Europea, a la pista del Flensburg. I en waterpolo tenim a 2:08, Teledeporte, Natació Barceloneta Marsella. Supercopa d'Europa, també a partit únic, seria, si guanya el conjunt mariner, la segona Supercopa de la història de l'entitat barcelonina.
2: Gens malament, Gens malament.
3: O sigui que el menú està força bé.
2: I tant. José Luis, moltes gràcies.
3: A vostè, senyor.
2: Cuida't. Ja sabeu que tots aquests titulars i d'altres els ampliarem a Esports Cope quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda amb el Joan Ballol i tot l'equip d'Esports Cope de Cope Catalunya i Andorra. De seguida parlem de festes, de juergues, d'events, però d'un event que s'ha fet viral. Festes per gent alta. De seguida en parlem d'això, aquí a migdia, Cope a Catalunya i Andorra. Però abans t'explico la bona notícia amb Naturgy, al teu costat cada dia. I és que Pamplona acollirà la pròxima gala dels Goya, el 6 de febrer de 2027. L'Acadèmia de Cinema ha donat a conèixer aquest migdia que la capital navarra serà l'escenari de la gala anual més important del cinema espanyol. Pren així el relleu de Barcelona, ciutat on s'ha celebrat la darrera edició.
5: De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
6: ¿Te lo vas a perder?
7: Julio Iglesias Preisler, buenos días.
8: Hola, buenos días.
9: Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
10: Y me acuerdo de que las madres de mis amigos me decían, ¿cuándo va a venir tu padre a recogerte al colegio?
11: Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
12: De lunes a viernes desde las 6.
13: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
14: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
13: Hazte mutuera.
14: Condiciones en Mutua.es.
15: Este septiembre volverte cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
16: Veo una cosita.
17: ¿Qué cosita es?
16: Empieza por la letrita L.
17: Ya lo sé. Letras del Tesoro.
18: Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
19: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con descuentazos cada día, como el 30% en todos los chocolates y chocolatinas, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 30 de septiembre en Carrefour.
0: Migdia.
1: Cope Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.

0: Quina cançó més xula. Aquesta és una d'aquestes cançons, si em permeteu l'apunt, que igual us interessa absolutament res, però és una d'aquestes cançons equilibrada, d'aquestes cançons que mai passen de moda, per dir-ho d'alguna manera, i sempre encaixa en algun moment de la vida. Bé, dit això, i ja que parlem de música, la música és una de les qüestions, uns elements essencials a una festa. A una festa o un event sempre hi ha música perquè dona aquest ambient adequat. Ara, no sé si us ha passat moltes vegades o alguna vegada anar, i ara només parlo d'una discoteca, parlo d'una festa, d'un event, i sentir-te una mica, no desplaçat, però sí estrany, o per alçada, perquè ets molt alt o molt baix, per situació, no sé, allò que diferencial. Bé, doncs aquest proper cap de setmana, ja amb les entrades exaurides, es celebra un event, una festa, curiosa. Almenys curiosa per l'objectiu, perquè és una festa per gent alta. Gent alta. I quan parlo de gent alta, m'estic referint a que són dones. Dones a partir d'un 72 i nois a partir d'un 80. Suposo que hi haurà un marge de confiança en l'alçada, o es veurà, una cosa així, no? I a més, s'ha fet viral. L'organització d'aquesta festa va a càrrec de l'Eloi. L'Eloi Rodríguez ja té un 92 d'alçada, així que ja el tio ja va pensar, ei, igual no vull sentir-me més desplaçat dins de tot això, no? L'Eloi Rodríguez és l'organitzador de Tall People Events, i el tenim al telèfon per parlar d'aquesta curiosa festa. Eloi, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: D'on surt aquesta idea de fer festes i events per persones altes?
1: Doncs és això, no? Posant en comú molta gent que teníem aquesta experiència de la nostra alçada, des d'on veiem les coses, i sempre veus a dos o tres que destaquen per sobre la resta, i per a algunes persones és algo una mica com que són el centre d'atenció o tenen algunes dificultats. Llavors, per una nit, fer aquest homenatge i donar un espai on no se sentin tan alts, sinó que se sentin igual que la resta, vaig pensar que podria ser, sí, una iniciativa divertida i curiosa per viure. Anava a ser una vegada i ara ja estic creant més perquè veig que, mira, i a la gent alta
0: sí.
1: Ja està agradant aquesta idea. Sí.
0: Home, de fet, s'ha fet viral la festa, no? Va haver un moment que ho vas petar amb això.
1: Sí. I mira, vaig començar fa una setmana i mitja o dos, vaig fer alguns vídeos entrevistant alguns catalans alts i ho va petar, sí.
0: Sí, sí. T'anava a dir què consisteixen aquestes festes, però suposo que la part que és una festa normal, és que la part diferenciadora és l'alçada, no?
1: Sí, no és tant festa discoteca, sinó és més un event social on coneixes gent, que tens música, però tens el volum no tan alt per poder parlar amb gent, tens algunes targetes de conversa, i la idea és anar fent coses diferents. Per exemple, hem fet un de tardeo, que és per gent de més de 35, més de 40 anys.
0: Sí.
1: I és perquè això, que la gent pugui connectar amb gent de la seva alçada.

0: els hi costa anar a un lloc i trobar un noi que elles diguin, doncs em sento còmode perquè jo busco un noi de 1,90 i no ho sé. Això és el que m'han dit, però no és només per això, per les noies, sinó també en altres situacions. Doncs pot ser que sigui no difícil i de manera que es puguin recomanar això que has dit, la roba, les sabates...
1: Mm-hmm.
0: És una bona forma de trencar el gel, posar-los tots junts, que en veritat, doncs mira, si es veuen pel carrer és una mica més difícil de xerrar i d'aquesta manera posant la gent que ja tenen alguna cosa en comú en un lloc, doncs poden trencar el gel més ràpid i crear millors amistats.
1: Clar, mira, tenim aquí una companya aquí a la redacció que és una dona alta, 1,77, i em diu exactament això, quan parlo, ostres, i em diu, no, és que jo vull trobar una parella més alta que jo. I clar, possiblement seria un event ideal, un d'aquests, no?
0: Sí, ho és, sí. De fet, hi ha més noies que nois i estem fent una crida perquè vinguin més nois a les trobades també, clar, perquè sí. Volem que sigui per tothom, no només per lligar, òbviament, sinó també per passar-ho bé i fer amics, però
1: ja ho entenc, que no és una qüestió només de lligar, però un event social a vegades és més fàcil, que si converses amb algú és més fàcil que surti una espurna i
0: sí.
1: Un atractiu, és una qüestió.
0: Sí. De fet, el dia 11 sí que hem fet un per lligar, un event de solters, el dia 11.
1: Ah, una de solter, perquè tenir uns events de cara a aquest proper cap de setmana, dia 2 i 3, no? Que ja està tot esgotat, està... El Tardeo 35, penso que és el dia 3, i el del dia 2 també tot esgotat, les entrades.
0: Sí, tot esgotat, perquè vam començar... Jo pensava que seria de res, una cosa que atreuria a 20 o 30 persones. Vaig agafar un bar bastant petit, de, sí, 180 o així de capacitat, i ja m'hem aplanat, llavors preferiria que la gent vingui el del dia 11 o el del dia 17, que és en un lloc molt, molt més gran, i estarà molt millor organitzat i tot...
1: Molt bé, dona la sensació que t'ha agafat una mica contrapeu, Eloi, pel que m'expliques, allò de, ostres, no em pensava que això tindria tant d'èxit.
0: No, bueno, jo organitzava altres events en una comunitat que tinc que es diu Speak Catalan, sí. I feia events cada setmana, però eren en petit format també de conversa en català, i això, doncs, haver-ho començat i a la setmana següent ja tenir aquest nivell de viralitat, doncs és algo que, clar, has de construir a poc a poc. Sí.
1: Llavors, Eloi, ja per acabar, la idea és que això sigui regular, aquest tipus d'events?
0: Sí. No és només una festa, sinó una comunitat on doncs, la gent pot tornar i coincidir amb la gent de la primera festa i es pot crear una comunitat doncs, molt maca que pugui ser dues vegades al mes o a altres ciutats del món, fins i tot.
1: D'acord. Doncs... Eloi Rodríguez de Tall Events, escolta, moltíssima de People, Tall People Events.
0: Sí, tallpeople.bcn.
1: Doncs escolta'm, gràcies per la xerrada i per explicar-nos aquesta iniciativa, molt amable, una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies, una abraçada.
1: Doncs mireu, això és el que, si teniu una alçada adequada, ja sabeu que teniu festes o events... que es poden dedicar a això. I és que passar-ho bé, trobar una parella ideal, jo què sé, això pot conformar el fet d'un món ideal. Vosaltres creieu que hi pot existir una societat ideal? Un món millor? Un món millor, sí. Això pot existir. Vull dir, hi ha molt marge de millora. Aquí podem entendre que sí. Però una societat ideal... Aquí entraríem més en conflicte per les maneres de pensar, no? De fer, de com seria aquesta societat ideal. Va, que de seguida parlem de tot això amb la presidenta de l'Associació de Ciències Afins, la Marta González, i en parlem aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
1: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Migdia.
4: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
1: Mira, com a exemple de societat ideal, es van fer un experiment amb petites comunitats a Sud-amèrica de posar en pràctica l'anarquisme, d'ajudar, de trueques, de tothom treballar per la comunitat, i en petit format, ostres, quan parlo de petit format parlo de petit poble, d'aldea, pràcticament, ostres, no funcionava malament. Això, portat

0: a un experiment més gran, doncs les poques coses que han passat, mai per voluntat, sempre per força, no han acabat gaire bé. Però existeix una societat ideal? Insisteixo que un món millor segur, perquè hi ha molta marge de millora més enllà dels ideals de les persones, però i la societat? Va, parlem amb la Marta González, presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Hola Marta, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, ben trobat, moltes gràcies.
0: Gràcies per estar aquí. Una mica utopia tot això, eh? Això és un debat filosòfic, sí, important el que planteges avui, eh?
1: Clar, és una utopia, però no és impossible.
0: No, no, impossible.
1: Perquè si tots posem... Tu has estat parlant d'aquestes petites comunitats,
0: sí,
1: que han aconseguit, pues, tenir una vida més feliç, no? Una vida més, més equilibrada, perquè al final és una qüestió d'harmonia i d'equilibri. Sempre parlem de, pues, de diversos elements, no? I ja el filòsof Plató, a Grècia, ja parlava de la felicitat i del món ideal i de la societat ideal. El que passa és que, bueno, mira, ha passat 2.000 anys, 2.000 i algú d'anys, i encara estem al mateix punt de partida, eh?
0: Home, jo crec que hem millorat una mica, no?
1: Des de la
0: Grècia clàssica ara hem millorat una mica, no creus?
1: Ha millorat, però la condició humana és bastant similar, eh? Jo cada vegada t'ho dic perquè cada vegada ho veig més clar.
0: Mira, aquestes persones que deien que, o que diuen, no, és que l'època romana, l'època... Home, no. o fins i tot els que diuen, no, ens han treure les llibertats el 1714. Home, jo no voldria viure, el 1714. Jo penso que avui estem molt millor que el 1714. A Catalunya em refereixo, eh?
1: No, jo tampoc, eh? Jo tampoc. Jo penso que hem evolucionat, hem avançat, tenim problemes, com ells també tenien problemes.
0: No, però...
1: Ells tenien un problema que era la neteja, per exemple, no? La higiene era terrible. Morien de... Nosaltres tot això ho tenim solucionat. I, bueno, doncs, és veritat que vivim en una societat amb una por, com diu el Byung Chul Han, que és un filòsof coreà que viu a Alemanya,
0: sí,
1: amb una por generalitzada del sofriment, no? Sobretot el ser humà, el que té por és a patir.
0: No, però, a patir, però són patidors per naturalesa també, eh?
1: Sí, a patir, ja sigui per una seguretat, la seguretat personal, ja sigui perquè no tinguis diners per poder comprar dinar, per les necessitats bàsiques. Després ja les altres ja venen en segon terme, no? Però, bueno, clar, hi ha hagut molts assajos i hi ha molta literatura i molta investigació sobre aquest tema. Clar, existeix una societat ideal? Bueno, doncs sí que existeix si nosaltres posem, doncs, una miqueta del nostre gra de sorra, no? Són diversos pilars els que componen aquesta societat ideal, que és, bueno, doncs, l'equilibri, que proporciona una relació harmònica entre la llibertat i la igualtat, perquè, clar, el més important que tenim és la seguretat, però també el patiment, però també la llibertat.
0: Sí.
1: La llibertat és importantíssima. Si tu no tens llibertat, no pots viure.
0: Estic d'acord. Completament d'acord. Aquí, bueno, no posaré ni un però.
1: La llibertat et porta a l'igualtat, no? I, bueno, doncs vivim, clar, en un món real que moltes vegades la llibertat i la igualtat no són dues forces, doncs, oposades, no? Un excés de llibertat individual a vegades porta un excés d'egoisme, perquè tu dius, bueno, escolta, la meva llibertat que no me la toqui ningú, no? I jo els altres que, bueno, que els bombin una mica. Llavors això també passa, eh? O sigui, un excés de llibertat pot portar un egoisme fort i, llavors, afectar els altres que estan vivint amb tu, no?
0: Clar, bueno, aquest és el problema, llavors. El propi tarannà de l'ésser humà impedeix que hi hagi una societat ideal.
1: El que et deia, la condició humana fa que moltes vegades les coses no puguin funcionar perquè cadascú vol la seva llibertat i el seu egoisme, no? Bueno, la llibertat fonamental, les oportunitats surten d'això, de la llibertat, no? Tens igualtat d'oportunitats, això és fantàstic. Tenim tots igualtat d'oportunitats. Això fa que tinguem una societat ideal, aquí, però moltes vegades...
0: Entraríem en debat aquí, eh? Jo crec que no.
1: Clar, és que no.
0: No, ni econòmica, també la llibertat i la satisfacció seria una igualtat econòmica. És que entrem ja en dilemes més d'ideals utòpics polítics, com el comunisme i coses així, no? Igualtat per tothom, igualtat d'oportunitats...
1: Sí, però jo no entro en debats polítics, no. Simplement, la justícia distributiva i el benestar garantit. La justícia distributiva, és veritat que tenim justícia per tothom? Tothom té accés a la justícia igual?
0: Teòricament sí. O hauria de ser així? Home, sobre el paper...
1: El dret diu que sí, tenim un dret, clar, no? Els drets universals diuen que bueno, hi ha una justícia...
0: La pràctica és no, la teòrica és sí.
1: Si tu tens diners i pots pagar-te un advocat molt més bo o molt més àgil a l'hora de debatre i de defensar la teva causa, doncs aquesta justícia... I la justícia és una altra cosa. Ara estem veient tot el que està passant amb el tema de la vivenda, no? Clar, hi ha un dret a la vivenda, però clar, qui paga la vivenda? Això és una altra història, eh?
0: Sí, sí, no, aquí entrem... Bueno, la polèmica està servida, vull dir, fa molt de temps ja això.
1: L'economia equitativa. Bueno, l'economia equitativa, tothom hem de tenir el mateix sou, perquè en una societat ideal hauríem de tenir tots la mateixa capacitat econòmica per poder gastar i per poder viure. Això que has dit tu dels trueques, estaria molt bé. Qui fa el trueque? Ara hi ha algunes plataformes i alguns grups de gent que fa trueques, no? Que et venen a arreglar a casa una aixeta i tu els hi fas altra cosa.
0: Marta, jo penso, al principi de la xerrada he cregut entendre que m'has dit que sí que existia una societat ideal. Però el que estàs dient ara no existeix una societat ideal.
1: No existeix perquè ja quan intervenen els humans tots volen dir la seva i tots volen primar la seva opinió sobre els altres.
0: Vaja, que no.
1: Tots tenim, clar, tots tenim aquest tarannà de dir, bueno, el que diu el José Miguel Gabriel, jo l'assumeixo i dic oh, sí senyor, i tu el que diu la Marta també.
0: Ahir va ser Sant Miquel, eh? M'esperava la teva felicitació, eh? Tanto sí, José Miguel Cruz Gabriel.
1: Felicitats, Gabriel.
0: Això, dic, ostres, avui la Marta em felicitarà i no... M'he quedat... Bé, escolta, Marta, ho deixem aquí. Sí. Gràcies pues perquè ja. És una bona manera de reflexionar sobre la societat.
1: Sí, s'ha de reflexionar, clar que sí. I el pensament crític també,
0: correcte.
1: Perquè tot això porta el pensament crític.
0: Marta, un petó molt gran, moltes gràcies.
1: Un petó i felicitats a tots. Todos los santos tienen octava.
0: Doncs pues així sigui. Una abraçada forta, cuida't.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Rebis la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.
2: Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
3: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
4: Estar informado.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Entramos en la segunda hora de Mediodía Cope de este miércoles 30 de septiembre. Mira, es el último día del mes, de un mes que el gobierno inauguró el otoño del disparate. En un minuto te vamos a contar el lío hoy en el Congreso, ya te adelanto. El presidente ni ha aparecido porque estaba ensayando su reunión con Macron, que sigue de visita oficial en España. Y el lío también con los decretos sobre vivienda y los combustibles, pues que no han gustado a nadie. Pero quien tiene claro qué es lo que va a hacer el viernes, se vote lo que se vote, a diferencia, por cierto, de Almeida, del alcalde de Madrid, es el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Escucha.
5: Las trampas las hacen los tramposos. El que entra a votar una trampa es un tramposo más. Yo no soy un tramposo. No voy a engañar a los españoles. El gobierno pretende engañar a los españoles, que no cuente conmigo.
2: Y hoy hace dos meses que entre 80.000 y 100.000 personas entraron en Ceuta. Dos meses después, Ceuta sigue invadida por unos 15.000 migrantes que vagan por las calles sin oficio, ni beneficio, ni futuro, porque la Unión Europea le ha explicado a Sánchez que ni uno puede pisar la península. Y no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo con Marruecos. Sí sabemos que los que quieren volver a Marruecos vuelven andando como si nada. Sabemos también que los ceutíes llevan dos meses sin niños en los parques, sin veranos, con mujeres solas. con alumnos llegando a los colegios con el ejército plantado en las puertas, un ejército al que le hacen emboscadas y que tiene que llamar al 112 para que sus compañeros de la policía o de la Guardia Civil les defiendan. Mira, ayer no se aprobó el decreto Ceuta, el que iba a llevarse al Consejo de Ministros para acelerar la devolución de los migrantes. El gobierno sigue sin dar soluciones a los 80.000 ceutíes que viven en el caos diario, con la ruina para negocios y la vida diaria, con médicos agotados, pero sin servicios mínimos para una huelga, porque la ministra de Sanidad no se lo concede, y con las mujeres con sprays pimienta por la calle para defenderse. Y en miedo de la inacción inexplicable del Ejecutivo, un hombre, Juan Jesús Vivas, hoy prestaba testimonio, declaración como testigo, sobre lo que ocurrió esta mañana en la Audiencia Nacional.
4: Cuando hablo de días previos, hablo del 27, 28 y 29, antes de que se iniciara la invasión el día 30, pues yo creo que hubo intentos de 10 intentos de comunicarnos con el presidente del gobierno, a través de llamadas y de mensajes. De estos 10 intentos fructificaron, en cuanto que tuvimos respuesta, 3, a través del director de gabinete.
2: Él avisó a Moncloa, al jefe de gabinete de Sánchez, que el 30 de julio estaba camino de Japón, donde pasó el mes de agosto. El gobierno de 22 ministros tenía organizadas sus vacaciones, incluido el presidente del gobierno, claro.
6: He trabajado y he descansado. También ese es mi derecho. Y he estado con mi familia y he podido disfrutar de un tiempo de ellos. Y yo creo que ese es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
2: Bueno, pues ahí tienes el sentido de la responsabilidad del cargo, la humanidad, la empatía con los ceutíes de Sánchez. Son las 5 y no he comido, si quieren ayuda que la pidan. Eso se lo preguntan a Vivas y me voy de vacaciones porque yo lo valgo. Es miércoles, es 30 de septiembre, titulares con Ángela Sánchez.
7: Pilar García de la Granja.
3: Mediodía COPE.
2: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pilar.
2: Alarma y preocupación en el sector inmobiliario.
8: Por esos dos reales decretos sobre vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros, en Mediodía COPE, Patricia Vérez Covelo, presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de La Coruña, nos ha contado que muchos propietarios se están pensando no alquilar.
9: He recibido muchísimas llamadas de clientes, pues muy alarmados, que nos han trasladado su idea de que si se convalida ese Real Decreto, el primero, ya no te digo el segundo, porque el segundo ya es tremendo, pues con la idea de vender sus viviendas o dejarlas vacías.
2: El Euribor cierra septiembre en máximos desde hace más de 2 años.
8: El principal indicador para calcular en España las hipotecas variables se sitúa en el 3,24%. Es un nivel más alto desde julio de 2024, encadenando su tercer mes de subidas. Para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, este incremento anual superará los 1.000 euros.
2: Heridos el piloto y copiloto de un avión derivado por un altercado entre miembros de la tripulación.
8: Cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv y ha tenido que aterrizar en Arabia Saudí. La investigación está abierta para determinar qué ocurrió exactamente, pero sus pasajeros no se quitan aún el susto de encima. El aparato descendió más de 5.000 metros en solo 2 minutos.
2: Gracias, Ángela. ¿Y qué tenemos en los deportes? José Luis Corrochano, buenas tardes.
10: Pilar, buenas tardes. Acabamos de conocer que el central del Real Madrid, Raúl Asencio, va a ser operado mañana de una fractura por estrés en la tibia. El tiempo de recuperación será superior a los 2 meses. De los partidos internacionales, el virus FIFA ha afectado al Barcelona. Rafinha se retiró ayer del partido contra Australia. El brasileño se vuelve a España. Víctor Navarro.
11: Volando ya a Barcelona desde Australia, viaje largo con escala porque ya ha sido liberado por Ancelotti por un edema muscular. No es una lesión grave, pero sí se considera que es mejor que no juegue el tercer amistoso en la India y que pueda descansar ya en la ciudad condal. Dado su historial muscular en la pierna derecha, se trata todo con precaución y los médicos del Barça le harán pruebas a partir de mañana.
10: Noticia en la selección, el bético Fran García ha sido llamado por Luis de la Fuente para sustituir a Alejandro Grimaldo, que se lesionó ayer en el calentamiento del España-Croacia. Lo próximo de España es el sábado contra Chequia en el Carlos Tartier, en Oviedo.
2: Gracias, Corrochano. Escuchas Mediodía COPE.
7: Pilar García de la Granja.
3: Mediodía COPE.
7: Estar informado.
2: Se cumplen 2 meses del asalto masivo a Ceuta y precisamente hoy el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha declarado en la Audiencia Nacional ante la jueza María Tardón. Vivas comparece en calidad de testigo para explicar las llamadas y las alertas que emitió los días previos. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
2: A su salida se ha mostrado muy satisfecho tras explicar que intentó hablar con Pedro Sánchez hasta 10 veces sin éxito.
12: Eso fue en los días previos, nos ha dicho Vivas, a esa entrada masiva. No obtuvo respuesta por parte del presidente del gobierno y de su jefe de gabinete en tres ocasiones, que le derivó a la delegación de gobierno. Vivas nos ha asegurado que trasladó su preocupación por el aumento de la presión migratoria y que pidió medidas concretas para reforzar la respuesta ante lo que, según ha explicado, ya se veían venir. Medidas que no se adoptaron.
4: Nosotros estábamos pidiendo fundamentalmente tres cosas: que se decretara la emergencia nacional y no se hizo, pedíamos que hubiera un mando único y no se hizo, y pedíamos que hubiera un refuerzo significativo de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Puede que hubiera un refuerzo, pero desde mi modesto punto de vista no fue significativo, y eso se puso en evidencia cuando ocurrió la invasión.
12: Vivas ha llegado hoy a la Audiencia Nacional con documentación bajo el brazo para respaldar su testimonio. No sabemos qué documentación, no lo podía decir. Ha declarado durante casi tres horas y ha salido muy tranquilo, como decías, y muy satisfecho, ¿no?, con esa declaración. La juez María Tardón ha pedido a Policía, Guardia Civil y otros organismos los análisis de riesgo y las alertas que se emitieron en todos esos días previos, porque aquí la cosa está, Pilar, en saber cuándo se elaboraron, quién recibió las alertas y cómo se trasladaron. En esa cronología en la que todavía nos quedan piezas por encajar, muchas piezas diría yo, mañana van a declarar como testigos también el jefe de la Policía Local de Ceuta, Sebastián Vega, y quien entonces era el jefe de gabinete de la delegación de gobierno, Gonzalo Sanz. Sus testimonios servirán también para contrastar pues las distintas versiones sobre qué información llegó a cada administración y sobre todo qué respuesta se dio.
2: Sanz, que es el primero que dimitió de forma voluntaria al estar absolutamente en contra de las declaraciones del entonces delegado del gobierno, que ha sido cesado este lunes. Gracias, Victoria Ballesteros.
12: A ti.
2: Son las 2:08 de la tarde. Mira, continúa el lío por dos decretos de vivienda del gobierno. A esta hora seguimos sin conocer el segundo, el de Sumar, porque no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Cuestión que ha protagonizado la sesión de control al gobierno de hoy en el Congreso, pero en la que Pedro Sánchez se ha borrado del hemiciclo por una reunión para preparar su encuentro con el presidente francés, con Emmanuel Macron, que sabes que está de visita oficial en España. Hasta ahora no solo no conocemos el segundo decreto, sino que la ley no permitiría aprobar este segundo texto en el pleno extraordinario de este viernes porque no hay 48 horas de margen tal y como está estipulado. Además, hay una contradicción entre el primer y el segundo decreto de vivienda. El primero, el que sí se ha publicado en el BOE, el del Partido Socialista, establece un límite para los alquileres hasta diciembre del año 2028, pero el decreto que está pendiente plantea contratos indefinidos, o una cosa o la otra. Estamos ante dos normas supuestamente aprobadas por el mismo gobierno en un consejo de ministros el de ayer y que chocan entre sí. Jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
2: Bueno, la chapuza es monumental, es todo un disparate, y Moncloa maniobra para intentar salvar el pleno del viernes. ¿El qué? ¿Moncloa? ¿Quién es Moncloa ahora mismo?
13: Bueno, pues la órbita socialista del gobierno, que evidentemente se les ve volcaos y optimistas con su decreto, el suyo propio, el ya publicado. Porque es evidente que el gobierno abusa del decreto hasta caer en el absurdo. Esa queja se ha dejado oír hoy en los pasillos del Congreso, tras reflejarse en el BOE, el cacao de Isabel Rodríguez. El decreto impulsado por Sumar sustituye las prórrogas de los alquileres de la norma en vigor de 96 páginas, ya obligado a retrasar 24 horas su publicación a fin de limitar la inseguridad jurídica. Pero ese texto, para contentar a los magentas, obliga al propietario, esta es la letra pequeña, a indemnizar al inquilino con 12 mensualidades si decide romper el contrato. Es de sentido común, Pilar, según Pablo Bustinduy.
14: Si no quiere renovar ese contrato, tendrá que indemnizar al inquilino. Algo parecido a lo que ocurre en las relaciones laborales. Si te despiden, te tienen que indemnizar, si no hay una causa justificada.
13: En la Moncloa lo que hacen es tratar de exhibir normalidad. Buscan resucitar la mayoría de la investidura y, como te decía, se declaran optimistas con la suerte de su decreto. El equipo presidencial prefiere volcarse con la acampada de la Puerta del Sol. Empatizamos, insisten, con la reivindicación del derecho a la vivienda y entendemos que las reivindicaciones continúen. Este ejecutivo difunde a modo de eslogan: va de la mano de la calle. Eso sí, han tardado 8 años porque que es el tiempo que llevan en el poder.
2: Bueno, igual lleva 8 años la calle contenta, ¿no?
13: Bueno, veremos. A añadir, desde el ala socialista, la defensa cerrada de Isabel Rodríguez ante su incapacidad de explicar con precisión las normas, esas normas supuestamente aprobadas en Consejo de Ministros. Según ellos, tenía claras las propuestas estructurales, pero no quiso meter la pata con el detalle.
2: Es Ricardo Rodríguez. Gracias, Ricardo.
13: Gracias a ti.
2: La oposición de estos dos decretos que califica de estafa en los pasillos del Congreso, Íñigo Palomar, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: El líder del Partido Popular ha desvelado el sentido del voto de su grupo de cara al próximo viernes. No suele ser habitual por parte de los populares, pero Feijóo ha dejado claro que no va a apoyar a un gobierno que hace trampas.
15: Nada habitual, ¿eh? Lo cierto es que el gobierno había salido en tromba a presionar al Partido Popular. La pregunta que se repetía en el Congreso era qué iba a votar el principal partido de la oposición, y ha salido a Feijóo a dejarlo claro, votarán no, y además hacía hincapié en esa incompatibilidad entre los dos decretos que mencionabais, Pilar, escucha.
16: Esto supera todos los límites aceptables en una democracia. El gobierno ayer aprobó 2 reales decretos en los que uno de ellos deroga el anterior. El gobierno ha aprobado 2 normas incompatibles entre sí.
15: Bueno, el presidente del PP se sacude así la presión del gobierno, adelanta su voto, cosa que nunca hace, y de esta manera deja a Sánchez en manos de PNV, que todavía no se ha pronunciado, y falta saber qué opina Junts también. En unos minutos, por cierto, sabremos en qué posición están, lo contaremos por supuesto aquí. Bueno, Feijóo además ha avisado de los efectos nocivos para las rentas bajas de estos decretos. Lo cierto es que en el PP están muy y muy tranquilos. Ellos ya han presentado su plan para solucionar la crisis de vivienda que pretenden poner en marcha cuando lleguen a Moncloa. Es un plan que se basa, resumidamente, en más pisos, menos impuestos. Por cierto, Vox también nos ha confirmado su no. Hablan como el Partido Popular de estafa.
2: Gracias, Íñigo. En los pasillos de la Cámara Baja, dentro del hemiciclo, el gobierno ha defendido los decretos, pese a que seguimos sin conocer el segundo porque no lo han podido publicar. Dicen que se publicará mañana. Veremos. La oposición denuncia la chapuza.
17: El viernes se vota. ¿Qué van a votar ustedes?
18: Aprobaron 2 decretos de guerra, de la guerra entre los 2 socios de gobierno.
19: Son una banda.
20: ¿Van a ustedes a votar a favor de la gente de este país?
21: El único precio de la vivienda que le preocupa a la señora Yolanda Díaz es el de la ciudad de Ginebra. Así que menos aspavientos.
22: ¿Van ustedes a seguir siendo tan crueles y tan inhumanos de votar en contra?
23: Nada como el caso Mari Carmen. Ya tienen ustedes su 15 meme.
2: Socios como Esquerra amenazan que van a leer el texto con lupa. Podemos sigue enfadado porque haya 2 decretos diferentes, pero la clave, como siempre, la tendrá Junts con sus 7 votos. Y mientras, el gobierno la toma con Urbagestión, la empresa pequeña, ¿verdad?, con 7 empleados, que es la dueña del piso en el que está Mari Carmen. Ayer la ministra de Vivienda les llamó pyme buitre. Hoy en Herrera en COPE, uno de los propietarios, Ricardo Alonso, ha denunciado la campaña de acoso que está sufriendo. Se han visto obligado a cerrar sus oficinas.
24: La pista portavoz está atacando a una pequeña empresa madrileña, encima de estar contribuyendo a resolver una situación y que ha resultado simplemente de la aplicación de la ley. También se vio que había cierto lío, como dijo ella, había un cacao importante ayer allí que llegó a, bueno, pues hacer esas manifestaciones que si la reflexiona se la dará cuenta que no fueron nada apropiadas.
2: El gobierno presume de luchar contra el gran tenedor. Lo cierto es que no predica con el ejemplo. 10 miembros del Ejecutivo de Sánchez acumulan más de 30 casas, varios locales y más de una decena de garajes. La titular de vivienda, Isabel Rodríguez, es propietaria de 3 viviendas, 2 trasteros y 2 plazas de garaje en la Ciudad Real. El presidente del gobierno tiene 2 casas y 2 plazas de garaje en Madrid, por las que recibe más de 1.000 euros al mes en alquiler. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, es el miembro del Ejecutivo con más propiedades, 5 casas, un terreno de secano y una plaza de garaje, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene 6 bienes inmobiliarios, 4 viviendas y 2 garajes, todos ellos en nuda propiedad. Y como te estamos contando, el gobierno pretende solventar el problema de la vivienda en España a golpe de decreto. Siguen faltando 800.000 casas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Alertan además que estas políticas pueden reducir aún más la oferta, ¿verdad?
0: Sí, la inseguridad ya se vivió con el anterior intento de prórroga de contratos de alquiler, que finalmente, Pilar, fue rechazado por el Congreso, porque no basta con que el decreto se publique en el BOE. Además, en esta ocasión no conocemos la letra pequeña de ese segundo decreto, el de la prórroga indefinida, el que penalizaría al casero que no prorrogue con el pago de una indemnización de 12 mensualidades. Leandro Escobar, experto en vivienda de comillas y CADE.
1: España lo que realmente necesita en las zonas pues más tensionadas, podemos decir, es mayor número de viviendas disponibles, y claro, para conseguir eso pues hay que generar desde luego un sentimiento de seguridad en los propietarios y también incentivos suficientes. Este tipo de medidas así a priori no parece que vayan a ayudar, sino quizá todo lo contrario.
0: Medidas que, si no se acompañan de más ofertas, sobre todo vivienda pública, que es de apenas un 1,5% frente al 9% de la media europea, al final pueden ser contraproducentes.
2: Es Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Gracias, Marta.
0: A ti, Pilar.
2: Te quedas con tu COPE local. A las 2:30 recapitulamos toda la información de la mañana.
7: Escuchas Mediodía COPE.
3: Con Pilar García de la Granja.
7: COPE, estar informado.
3: Ana, 51 años.
5: De todo lo que nos venden para no envejecer, ¿qué funciona de verdad y qué es humo?
6: Hoy ponemos el foco en cómo envejecer mejor en una sociedad cada vez más longeva.
3: Vivir más años, vivir mejor.
6: No te pierdas, a lo largo de todo el día, nuestra programación especial en COPE y en cope.es.
19: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
25: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
26: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
27: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
28: Verisure. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
29: Qué ambientazo.
28: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
29: Qué barbaridad.
28: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
29: Buena venta.
28: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
29: Ven a por más.
28: Venga. Ocasión Plus.
7: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
3: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
7: Suscríbete. Pilar García de la Granja.
3: Mediodía COPE. COPE Cataluña y Andorra.
7: Estás informat.
30: I ara, habitatge, que sempre ha estat, sempre. És per revisar l'obra mestra del cinema espanyol El Pisito, del gran López Vázquez. Recordin, López Vázquez, que té una relació amb la seva nòvia de 12 anys, però que no troba pis per Madrid, i que acorda matrimoni amb la propietària del pis on viu de lloguer per heredar-lo, per quedar-se'l. La comèdia negra és que la senyora, ja molt gran, no s'acaba morint. I la nòvia que espera per casar-se amb el personatge de López Vázquez i que, a més, comença a obrir, en aquest cas, una crisi entre tots dos perquè estan esperant, doncs, el pis. És una pel·lícula espanyola fantàstica, de l'any 1958, amb guió de Rafael Azcona i Marco Ferreri. Però hi ha una sospita actual i som al 2026. I és que cada dècada és pitjor. Tot ara és més car i s'amplia dins la societat les persones que no poden accedir a un habitatge. La causa sempre està diagnosticada. Ni les administracions, ni la central, ni l'autonòmica, ni la local ha fet a prou habitatge públic. L'estil Viena aquí no s'ha copiat. Un 86% dels ciutadans a Espanya considera que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones, segons ha publicat aquest matí el CIS. Bon migdia, sóc Sergi Tor i l'habitatge torna a estar al centre del debat polític, tot plegat arran del cas Mari Carmen, però ha donat un pas més, més enllà, fins i tot, dels dos decrets del govern central que introdueix canvis importants en els contractes de lloguer i amb noves mesures anunciades per Salvador Illa amb el debat de política general que s'està fent al Parlament de Catalunya. Més detalls de com està la situació hores d'ara legislativa, Yolanda Canales?
4: El primer decret, ja publicat al BOE, amplia fins al 2030 la protecció davant determinats desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. També limita fins al 31 de desembre de 2028 determinades compres d'habitatges per part d'entitats, regula els lloguers de temporada i prorroga 2 anys els contractes vigents que acabin abans d'aquesta data. A més, fixen el 2% el límit de l'actualització anual de determinats lloguers fins a finals de 2027. I el segon decret, impulsat per Sumar i pendent de publicació, va més enllà la durada dels contractes. Segons el text avançat, un cop superats els 5 anys mínims del lloguer, o 7, si el propietari és una empresa, el contracte es podria prorrogar durant 5 o 7 anys més. I si el propietari vol recuperar l'habitatge sense acollir-se a les excepcions previstes, hauria d'avisar amb 6 mesos d'antelació i compensar l'inquilí amb una indemnització mínima equivalent a 12 mensualitats. Això obre també un problema de coherència entre les dues normes, perquè la primera estableix un règim temporal de pròrrogues, mentre la segona planteja un sistema molt més llarg. En cas de contradicció entre normes del mateix rang, la norma posterior prevaldrà sobre l'anterior. I mentre el govern central reforma les regles del lloguer, Salvador Illa ha anunciat a Catalunya una fórmula diferent per facilitar l'accés a la propietat. La Generalitat destinarà 100 milions d'euros a un sistema de compra compartida. Persones de més de 40 anys amb ingressos estables però dificultats per aconseguir una hipoteca podran adquirir un habitatge conjuntament amb l'administració. En el cas dels que tinguin entre 40 i 55 anys, la Generalitat assumirà el 50% de la propietat i permetrà ocupar l'habitatge durant 50 anys. A partir dels 56 anys, l'administració assumirà el 60% i el període d'ocupació serà de 40 anys.
30: Encara s'ha de conèixer la lletra petita de totes aquestes mesures, però avui volem analitzar-les i, sobretot, volem saber si poden contribuir a ampliar l'oferta d'habitatge. En tot cas, propietaris, APIs i promotors alerten que els decrets d'habitatge aprovats no solucionaran un problema estructural a Yolanda.
4: I més enllà de les mesures concretes, el debat torna a topar amb el mateix problema, la falta d'habitatges disponibles. I el sector de la propietat qüestiona que les noves mesures serveixin per això precisament, per augmentar aquesta oferta. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgués, considera que la successió de canvis normatius està generant incertesa entre propietaris i inversors.
8: Si tots els propietaris d'habitatges de lloguer que han venut el seu habitatge perquè no estan segurs la inseguretat jurídica, econòmica i financera que els suposa tota aquesta legislació, jo crec que compliria diverses places del sol. I el que passa és que aquesta gent no es manifesta, senzillament venen els habitatges i ara ens trobem que no tenim habitatges per llogar. Busca'ls a internet. És que no n'hi ha.
4: Gorgués assegura que aquesta situació pot acabar reduint encara més el nombre de pisos disponibles per llogar i apunta també a un altre efecte, que els petits inversors que tradicionalment compraven habitatges per destinar-los al lloguer estiguin deixant d'entrar en aquest mercat. Per això, davant la proposta de la Generalitat de facilitar la compra compartida d'habitatges, la Cambra de la Propietat defensa que el problema no és tant ajudar determinades persones a comprar, sinó aconseguir que es construeixin més pisos.
8: Aquesta és la situació en què estem. No cal que subvencionis a la gent. Deixa fer habitatge, posa el mecanisme. El que està fent ara amb aquest sistema és decidir qui es queda l'habitatge lliure, però no està creant més habitatge.
4: En tot cas, propietaris, APIs i constructors també han qüestionat la protecció davant els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030 si no s'estudia cas per cas i no va acompanyada d'implicació per part de l'administració. El sector ha reclamat que les noves regulacions donin seguretat jurídica als propietaris i als llogaters i també lamenten que s'opti per polítiques a curt termini i per canviar les regles del joc cada 2x3.
30: Gràcies, Yolanda. I marxem ara tot seguit a la plaça Catalunya de Barcelona, que s'ha despertat aquest matí amb tendes de campanya. Un centenar de persones hi han passat en la nit per reclamar millores en matèria d'habitatge. L'ambient és tranquil, però la reivindicació continua molt present a Barcelona, que se suma així a les mobilitzacions que també hi ha a la resta d'Espanya i que tenen el seu epicentre a la plaça del Sol de Madrid. Avui una assemblea decidirà si l'acampada a plaça Catalunya s'allargue més enllà del divendres. Plaça Catalunya, Mar Puerto, bona tarda.
9: Bona tarda, Sergi. A hores d'ara està començant a ploure, però unes 40 tendes de campanya segueixen ocupant la plaça Catalunya. Hi ha moviment entre els sacs de dormir, converses en petits grups, jocs i persones que recol·lecten les seves coses mentre que altres allarguen el seu descans. L'ambient és tranquil, però la reivindicació continua encara molt present. Un centenar de persones han passat aquí la nit després de que aquest dimarts de la tarda es concentressin per reclamar millores socials en matèria de vivenda i cap a les 10 de la nit ha estat quan han decidit convertir aquesta protesta en una acampada. Un dels testimonis amb els que hem parlat és l'Alois i també el seu company de pis i de professió, el Javier, que estan aquí protestant pels elevadíssims preus del lloguer que han de pagar.
10: Me acabo de mudar y estoy trabajando en la hostelería y estoy de momento en su casa con otro colega que nos vamos a pillar un alquiler. Claro, eso está siendo imposible porque, por ejemplo, se lleva mucho ahora lo de piso de temporada, que son entre 9 y 10 meses, te cobran una pasta y cuando no les interesa, para no tener que hacerte los 3-5 años, te echan.
9: La acampada arriba un dia després que el Consell de Ministres aprovés dos decrets en matèria d'habitatge i 4 dies després de la protesta de Puerta del Sol a Madrid després del desnonament de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys que portava 70 anys al mateix pis. En aquest sentit, denuncien que els decrets aprovats són paper mullat, igual que abans ho van ser també els decrets durant la pandèmia, i asseguren que fins que no hi hagi una solució real no es mouran d'aquí.
10: Principalmente lo de mañana, que tienen que votar en el Congreso lo de los, ¿cómo se llaman?
11: El Real Decreto por las prórrogas de los contratos de alquiler.
10: A ver, que son un poco irrisorios, pero sí. Es parte uno para conseguir más cosas. Correcto. Si no se hace esto, no se consigue, pero vamos, se piensan que somos tontos.
11: Parece que es una medida simplemente para calmar las aguas, porque están viendo que esto está moviendo bastante. Lo que está pasando en Madrid está siendo también un ejemplo y no es solo tampoco el hecho de bloquear o congelar precios, sino que los precios ya están muy altos para los sueldos que hay, entonces poder reducirlos acorde a los salarios que hay en la ciudad en la que se vive.
9: Per tant, la intenció de moment és quedar-se fins divendres, encara que no descarten allargar la protesta. La Luana, juntament amb un grup de persones, fa 9 hores que estan acampades i ens expliquen que s'aniran a treballar i tornaran tan bon punt acabin, amb l'esperança de que el cap de setmana s'ompli més de gent.
12: Las primeras personas empezamos a llegar a las 5 de la tarde de ayer.
9: ¿Y hasta cuándo tenéis pensado estar aquí?
12: Indefinidamente.
9: ¿Estudiáis, trabajáis?
12: Sí, y vamos a ver cómo lo vamos combinando, pero bueno, ya será gestión, lo haremos como podamos. Pienso que la vía no es política, porque creo que en los políticos hemos intentado confiar muchas veces y siempre, siempre, siempre nos han dado la espalda. Entonces yo no estaría tranquila con ningún decreto, con ninguna ley, a no ser que sea una ley en plan como realmente extrema y realmente pues llevada y controlada por la clase trabajadora, yo no estaría satisfecha.
9: Així, mentre les botigues segueixen instal·lades i la plaça recupera de mica en mica el seu ritme habitual entre comerços i turistes, els concentrats esperen ara la decisió de l'assemblea. La previsió, mentrestant, és passar una altra nit aquí a la intempèrie.
30: Gràcies, Mar Puerto. Cada història, cada veu, doncs, en aquest cas, és una casuística diferent. El problema de l'habitatge que és comú, com deia, més de dècades i dècades acumulat. Veurem, doncs, finalment que aprova el Congrés dels Diputats. Ara anem tot seguit a l'actualitat de serveis. Ambient ennuvolat a tota Catalunya, pluja a l'interior, més forta, també pot haver-hi, doncs, en aquest cas, la pluja per les comarques de Girona, de Pirineu, de Lleida, interior de Tarragona, per tant, doncs, aquesta pluja que ens acompanyarà a la tarda. Temperatures actuals a les capitals catalanes hores d'ara, Lleida, Tarragona i Barcelona 27 graus, Girona 28, mentrestant el Principat d'Andorra registra 17 graus de temperatura. Com s'està circulant hores d'ara per Catalunya? Fina Araca, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments en general domina la fluïdesa, tanmateix a l'autopista P7 observem per càmeres que hi ha intensitat entre Cerdanyola del Vallès i Santa Perpètua en sentit nord, en sentit Girona, i també lateral d'aquesta autopista intensitat entre Cerdanyola i Badia del Vallès, també en sentit nord. També destaquem de la zona del Vallès aturades a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona, i destaquem que hi ha hagut un accident a la Nacional 2 a l'altura de Caldes de Malavella que talla un carril en sentit Girona. També aturades pel que fa als principals accessos a Barcelona, concretament a les rondes, retencions a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet en sentit Trinitat i també a la ronda litoral a Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat i també fins a arribar a la Barceloneta retencions en sentit Llobregat. De moment això és tot. Bona tarda.
14: COPE Catalunya i Andorra.
15: Estàs informat.
30: I de la problemàtica de l'habitatge anem cap a una altra problemàtica econòmica que s'està disparant, que és la factura de la llum i que, a més, té influència respecte a tota la resta. Hores d'ara, per cert, de 2 a 3, amb aquest punt horari del dia, està l'hora més barata de la llum del dia d'avui d'aquest dimecres, 0,1008. La més cara serà de 8 a 9 del vespre. Puja el triple. Costarà 0,3533. Es recomana no utilitzar els grans electrodomèstics de gran consum des de les 6 de la tarda fins a les 10 del vespre. Recordem que el preu de l'energia elèctrica a Espanya ha tancat aquest estiu amb una mitjana de 114,13 euros megawatt, cosa que representa el segon estiu més car dels últims 26 anys, des de l'any 2000. Únicament es van superar els registres històrics l'any 2022, amb els primers mesos de la invasió de Rússia a Ucrània. Per què? Doncs per la dependència del gas. I aquest mes, i aquest any, agreujat pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. La factura puja i tot està connectat i impacta directament amb una inflació que s'ha disparat al setembre amb un 4,9%. Marc Monclús, gerent de la patronal de la siderúrgia de les empreses del centre de Catalunya, confirma a COPE Catalunya i Andorra la preocupació empresarial pel volum de les factures i els plans de prevenció de les mateixes.
16: Sí, ens venen les hòsties, per dir-ho així, per moltes bandes, no?
17: Sí, sí.
16: Això una mica, clar que afecta, evidentment, i pot arribar a fer que alguna empresa tanqui, està clar. Em consta que hi ha empreses que s'han preparat o que s'han acollit a tenir, per exemple, bateries d'aquestes d'un megawatt per poder subministrar xarxa o absorbir excedents de xarxa, que tot això es bonifica ara i es subvenciona.
30: La pregunta és clara. Pujarà la nostra factura de la llum? Pujarà també el gas? Se continuarà disparant? Busquem les respostes amb el CEO de l'empresa Atlas Energia, Néstor Gutiérrez. Néstor Gutiérrez, bon migdia.
18: Molt bon migdia, què tal?
30: Bé, la pregunta és, pujarà la nostra factura del gas en els pròxims mesos o hem tocat sostre?
18: Bueno, la factura del gas jo crec que seguirà pujant si no hi ha algo que solventi l'estret d'Hormuz, no? Aquesta sortida de vaixells que queden allí atrapats i que no poden seguir les rutes habituals, per tant, han d'anar comprant el gas pues, a altres llocs, com als Estats Units, sobretot, que al final el problema dels Estats Units és que la distància és molt important a nivell de tots els vaixells que tenen que vindre des d'allí i després que clar, que la demanda augmente i els preus pugen, no? I les reserves europees que hi ha actualment, penseu que Europa ara tindria que estar preparant-se per l'hivern amb un 86% de reserves de gas, i estem al 71 precisament perquè han volgut especular una mica que els preus eren cars esperant a veure si solventava el tema d'Hormuz, però això no ha estat possible.
30: He vist la factura del gas perquè és la factura que impacta amb el preu de la llum, perquè aquesta és la clau de les elevades factures que hem pagat al llarg d'aquest segon estiu més car amb els últims 26 anys. Segons un informe de l'empresa Atlas Energia de la tendència del futur i de cara a millorar i estabilitzar el preu, seríem el domini, en aquest cas, cada cop més de les renovables i també de la creació de magatzems d'aquesta energia. Per què aquesta conclusió?
18: Bueno, aquí al final el que diem és que Espanya és, podríem dir que és l'Aràbia Saudí amb energia solar, no? Però el problema que té és que no podem ficar barrils i exportar-los. Aquí la llum s'ha de generar i consumir al mateix moment, no? Per tant, tenim el problema de que, tot i que tenim més hores solars que cap altre país d'Europa i podríem aprofitar-ho d'aquesta manera per tindre l'energia molt més barata, no som capaços de ficar aquesta energia per emmagatzemar-la. Per què no som capaços? Bueno, no som capaços perquè fins ara els costos de l'emmagatzematge eren superiors al possible retorn d'aquesta inversió, però ara estem en un moment on realment els costos de les bateries han baixat substancialment i el regulador, tant europeu com espanyol, ha entès que és una necessitat bàsica la instal·lació d'aquestes bateries i que puguin donar aquesta solució al sistema elèctric que ara no hi és, no? El fet de que generem a les hores solars tota aquesta quantitat d'energia que no hi ha suficient demanda al sistema elèctric per absorbir aquesta producció, doncs fa que tinguem preus a senyals a zero, és a dir, preus a zero a les hores solars, que això no és bo perquè els inversors en renovables, que són qui han d'ajudar que aquesta transició sigui el més ràpid possible, no estan tenint aquelles senyals de preus necessaris per recuperar aquella inversió. I, per altra banda, el problema que hi ha és que hi ha moments on aquestes plantes tenen que parar perquè al no haver demanda no poden generar més i això provoca pues, que estem llançant energies renovables. Al llançar aquesta energia renovable, si la poguéssim aprofitar per emmagatzemar-la i evitar aquests consums de cicles combinats en gas a les hores nocturnes, podríem fer baixar molt el preu, perquè el nostre sistema que tenim de fixació de preus és un sistema marginal, on l'últim que entra és el que fixa el preu, i amb els preus de gas que tenim ara actualment, al voltant de 75 euros megawatt, que per ficar un prisma una idea, els preus normals abans de la guerra d'Ucraïna del gas estaven entre 15 i 20 euros megawatt, és a dir, estem dient que amb més que hem quasi quadriplicat aquells costos de gas. Pues, si quadripliquem els costos de gas, imagineu-vos l'afectació que pot tindre a la fixació de preus d'energia el que només el gas t'acabi marcant el preu final. Per tant, ara mateix, si no treballem fortament tant les administracions com els inversors i les empreses privades que es dediquen al sector de l'energia, no anem tots en la mateixa línia per incentivar l'emmagatzematge, doncs tindríem un problema. Jo crec que ara mateix sí que estem en aquesta línia. Han sortit regulacions noves per part del Ministeri i aprovades per Europa, on van amb la línia de que aquestes inversions en bateries realment siguin rentables i faci que la inversió flueixi. Per tant, tenim fe de cara al futur, sí, però ens espera uns mesos amb uns preus molt, molt cars per tothom. I el que sorprèn moltes vegades és que tampoc està el dia a dia de la gent, però crec que ho començarà a estar després de l'estiu que hem tingut i tot el que ve per davant els propers 6 mesos la gent ho notarà d'una manera molt abrupta els costos energètics que venen.
30: Néstor Gutiérrez, gràcies per estar aquí a migdia de Cope Catalunya. Bon migdia.
18: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.

0: Doncs els pronòstics que no són bons. Continuarà pujant la factura de la llum i, per tant, doncs, haurem de prevenir aquestes factures que cada cop seran més i més altes. I el que també està ja en una situació preventiva i dona la senyal d'alarma és el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón. I canviem ara d'arguments informatius. Perquè avui ha alertat que el crim organitzat està guanyant presència en alguns barris de Catalunya i ha avisat del risc de corrupció policial. Per què? Doncs ho vincula amb el tràfic de marihuana. Fins ara, Ramon Chacón senyalava que havia altres cossos de seguretat a Espanya que tenien doncs aquesta porta d'entrada i que han tingut casos. Però ja aquests casos comencen a arribar als Mossos. Ho he dit amb la jornada Criminalitat Organitzada i Corrupció Pública. Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra.
1: Hi ha molt de contacte ciutadà-policia amb els cultivadors de marihuana. Com que hi ha això, ara s'estan obrint aquestes finestres en què determinats policies, pel vincle, pel que sigui, perquè els hi donen diners, comencen a treballar amb aquestes organitzacions de tràfic de marihuana, sobretot a dir-los, hòstia, vigila que t'estan investigant, o ells, si veuen gent de paisà o un cotxe de paisà, hòstia, mira'm si aquest cotxe és dels Mossos, o mira'm X cosa.
0: L'any passat es van desarticular 98 estructures criminals i en dues de les organitzacions investigades es van detectar policies que facilitaven informació. Hi ha zones blaves, verdes i ara també proliferen les zones taronges. Hi ha municipis que les utilitzen per garantir aparcament als treballadors, d'altres per afavorir la rotació i alguns fins i tot per prioritzar els veïns i veïnes davant de l'arribada de visitants. Parlem ara de la mobilitat urbana i de les seves presumptes solucions. Dic presumptes perquè per a fi sempre acaben amb una solució, que és pagar. La zona taronja, en definitiva, no té un únic model. El Prat és l'últim municipi que s'ha apuntat amb aquesta iniciativa, Ricard Álvarez.
2: El Baix Llobregat, Esplugues i Sant Just d'Esvern ja l'han implantat en alguns polígons. A Esplugues, al polígon del Gall, hi ha 449 places i els treballadors paguen 12 euros a la setmana o 30 al mes. A Sant Just, la tarifa és de 10 euros setmanals. Al Prat, en canvi, la proximitat de l'aeroport ha afegit un problema. Al polígon Mas Blau, molts carrers s'utilitzen per deixar-hi vehicles durant dies mentre els propietaris viatgen i també hi aparquen cotxes de companyies de lloguer. La responsable de mobilitat de l'Ajuntament, Maite Giral, assegura que la problemàtica és important i afecta de ple els treballadors del polígon. Sense anar més lluny, aquest estiu han detectat més de 200 vehicles amb matrícula estrangera.
3: Podria dir que aquest estiu mateix en un carrer vam comptar més de 40 vehicles d'una empresa de lloguer o molts vehicles aparcats amb matrícules estrangeres. Podria dir que hi havia més de 200 vehicles amb matrícules estrangeres estacionats en el polígon.
2: Amb la zona taronja, els treballadors de Mas Blau poden aparcar tot el mes per 8 euros, mentre que la resta de conductors només hi poden estar 3 hores i pagant 1,25 euros l'hora. La mesura, però, ha generat malestar entre una part dels treballadors que consideren que haurien de continuar aparcant gratuïtament. Ja han recollit prop d'un miler de signatures. I fora del Baix Llobregat, el model encara és més divers. Rubí i Cerdanyola, per exemple, tenen zones taronges gratuïtes al centre amb un màxim de 90 minuts per afavorir la rotació. I a Gavà i el Masnou serveixen per donar prioritat als residents en zones properes a les platges. Per tant, mateix color però objectius diferents. Garantir aparcament als treballadors, evitar usos irregulars, afavorir la rotació o protegir l'aparcament dels veïns.
0: Gràcies, Ricard. Anem ja tot seguit a la publicitat. Després parlem de l'ensenyarisme que hi ha a Barcelona amb dades preocupants d'agressions que augmenten. I també parlarem de la formació professional i d'empreses que necessiten milers i milers de treballadors com els instal·ladors. Després de la publicitat en parlem aquí a Migdia Cope.
4: Cope Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
7: Cuanto más hace falta el piso de alquiler porque hay más población, el mercado se reduce y se ha reducido en más de 300.000 viviendas. Sí, este decreto lo que hace es agudizar este problema.
5: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en Cope.
8: Seremos muy directos.
9: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que eliges especialista y pides cita directamente para hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
8: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
9: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
10: De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Everyday.
11: Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Dim, Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 4 de octubre, la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
12: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
13: Parece sencillo, pero se tarda meses.

0: Gairebé la meitat, un 48%, ha patit agressions físiques. I un 83% de les persones que viuen al carrer a Barcelona han patit algun delicte, agressió o discriminació, Yolanda Bernal.
1: El percentatge ha baixat respecte del 86,9% registrat el 2023, però han augmentat algunes formes de victimització, com els insults, humiliacions o amenaces. L'estudi es basa en les enquestes fetes a 685 persones el 2023 i 670 el 2025. A més, la infradenúncia és una altra de les principals conclusions de l'estudi. El 62% de les persones que han patit aquestes situacions no les han denunciat, un percentatge molt similar al 63% del 2023. La directora de la Fundació Arrels, Beatriz Fernández, diu que els afectats li diuen que no serveix de res.
2: I les persones més grans, o les que porten més temps a carrer, el motiu de no denunciar, és més punyent, perquè el que ens expliquen és que no denuncien perquè no creuen que serveixi per res, no? Ja no és que desconfin, ja no és que tinguin por del sistema, ja no és que no coneixen perfectament el sistema, poden arribar a confiar en algú determinat o en un circuit determinat, però no creuen que serveixi per res.
1: La Fundació Arrels planteja crear canals de denúncia més accessibles fora de les comissaries, a través de serveis, entitats o punts mòbils, reforçar els professionals de proximitat, formar els cossos de seguretat i millorar la coordinació entre policia, fiscals, serveis socials i entitats.
0: Gràcies, Yolanda. Canviant d'arguments informatius, falten treballadors qualificats a molts sectors. Un principalment al sector dels instal·ladors. Falten 21.000. És una de les preocupacions que tenen les empreses i aquí entra en joc la formació professional que bat a rècords a Catalunya. Aquest curs hi ha un total de 76.574 alumnes de primer, és a dir, 5.400 més que fa un any. I darrere d'aquest creixement hi ha també una necessitat cada vegada més gran de les empreses de trobar treballadors amb formació tècnica. De fet, a gairebé 3 de cada 4 empreses consultades necessiten contractar persones titulades en formació professional. Saludem a migdia a COPE a Miquel Àngel Rojas, membre de la Junta Directiva del Gremi Metropolità d'Instal·ladors de Barcelona. Miquel Àngel Rojas, benvingut, bon migdia.
3: Gràcies per convidar-nos.
0: 21.000 treballadors qualificats és el que necessita el sector. La pregunta és, hores d'ara, davant d'aquesta brutal demanda, on es poden trobar, Miquel Àngel?
3: El problema és que portem molts anys de reclamant aquest dèficit, no?, de professionals qualificats, no?, remarcant el tema de qualificat. I, clar, amb el tema de la descarbonització i l'electrificació fotovoltaica, amb els temes de climatització i tots els rams del nostre sector, cada vegada costa més trobar relleu generacional de gent jove que estudiï, que es formi en el nostre sector.
0: Estem parlant que el sector ha tingut uns últims anys d'un creixement exponencial molt important, d'un 12% fa 2 anys, més d'un 20% aquest estiu, les instal·lacions d'aires a causa de la intensíssima calor, ara també arriben les calefaccions. Estem parlant d'un sector és d'ara a l'alça.
3: Sí, és un sector que, a més, cada vegada les cases són més tecnològiques, requereixen més de les nostres instal·lacions i de professionals qualificats per poder executar-les. Llavors, és el peix que es mossega la cua, no?, en aquest cas. I, portem anys amb aquest dèficit i que cada any va creixent, per desgràcia, perquè costa trobar, no?, o incentivar la gent jove a aquest ofici que en definitiva té futur.
0: Anem ara amb una dada i una percepció. Primera dada, únicament el 8% de professionals d'instal·lació a Catalunya són dones. Això és una vacant, hores d'ara, inadmissible a l'actual societat.
3: Sí, a més, penso que és un ofici de tecnologia, no? Ha canviat moltíssim en els darrers 25 anys, no?, del que era el que és, i és un ofici per tothom, no?, aquí entre tothom, i nosaltres sí que trobem a faltar que s'engresqui més la dona, no?, a fer també, que n'hi ha, cada vegada va a poc a poc, no?, canviant aquesta imatge de lampista que hi havia per una persona més tecnològica, que fa tecnologia, fa confort, i llavors no hi ha noies que estudiïn la nostra formació professional. Llavors, des d'aquí ja convidem, no?, que és un ofici de futur, un bon horari, un bon sou, i que tothom està invitadíssim, no?, a poder estudiar i formar-se.
0: L'altra, de percepció. El sector sempre ha assegurat que quan algun adolescent diu vull ser instal·lador, és com una professió maltractada.

0: Per què ho considereu així?
1: Bueno, considerem, jo penso que és culpa de tothom, no? Hi ha hagut una època que tothom volia, no, els nostres pares, que estudiéssim una carrera, no? En comptes de fer una formació professional, era com estigmatitzat, no? Qui valia per estudiar a la universitat i qui no, doncs, a una formació professional. I hem estigmatitzat aquest ofici, que en altres països no passa, i estem en aquesta, no? Aquesta, bueno, siembra, no? Per dir-ho d'alguna manera, és el que estem ara, rebem tots, no? No és algo que sigui per la gent jove, pues això, no, de prestigi, no, diguem-ho d'aquesta manera, tot i que realment sí que ho és, perquè és un futur, és tecnologia, és confort i cada vegada pues tenim informàtica, tenim integracions i per això dic que, bueno, hem de canviar entre tots, que qui vulgui estudiar una carrera, perfecta, però que vulgui estudiar una formació professional com el nostre sector, pues també ha de ser perfecte.
0: I ara hem parlat dels números, falten 21.000 treballadors en el sector dels instal·ladors a Catalunya. La formació professional és l'eina clau de la entrada del futur professional. Què és el que demaneu als estudis de la formació professional?
1: Bueno, el que demanem, en primer lloc, perquè els estudis hi han de molts rams, perquè en el nostre sector hi ha electricitat per fotovoltaica, hi ha electricitat per indústries, hi ha climatització, hi ha aerotèrmia, bueno, hi ha molts sectors. En primer lloc, saber fins quin ram s'han d'especialitzar, després s'ha d'arreglar el tema de riscos laborals, és a dir, és un perfil una miqueta tècnic, però que les escoles i totes les formacions, i el nostre gremi també, està bastant organitzat en aquest sentit perquè la persona que estudiï pugui sortir amb feina. Llavors, el requisit és simplement que vulguin estudiar.
0: Bueno, que vulguin estudiar i també les assignatures oportunes, evidentment, per tenir aquest rang de treballador professional. Abans m'has parlat de que és una opció de futur molt interessant, que necessiteu molta mà d'obra, i la pregunta clara és, un instal·lador mig, és a dir, no el que porta molts anys ni el principiant, quin sou mitjà pot arribar a tenir, Miquel Àngel?
1: Mensualment, entorn als 1.500-1.800 euros. I a partir d'aquí, doncs, hi ha especialitats. Però és que el nostre conveni ja és un conveni bastant bo, en aquest sentit, en comparació amb d'altres, i és un sou bastant interessant d'inici ja. O sigui, ja estem parlant de 1.500-1.800 euros, si parlem de sou brut i si parlem d'altres, no? Si hi ha hores, si hi ha desplaçaments o el que sigui, no? Segons el tipus de sector, com deia, en el nostre sector hi ha molts rams. Però entorn a aquest sou, que és un bon sou per començar.
0: Doncs aquestes són les dades. Miquel Àngel Rojas, membre de la Junta Directiva del Gremi Metropolità d'Instal·ladors de Barcelona, gràcies per estar aquí a COPE Catalunya. Bon migdia.
1: Gràcies per convidar-nos. Adeu. COPE Catalunya.

0: ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
1: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
3: I nosaltres que anem tancant la porta, però ja la obrim al futur. I el futur a Cope Catalunya és a les 3 i 5 Esports o Cope amb una nova exhibició de Lamin Yamal. Joan Batllori, última hora, bon migdia.
4: Bon migdia, Sergi. Sí, nova exhibició del crac del Barça i amb la selecció espanyola, també de l'equip, davant Croàcia, 4-1 amb dos gols i una assistència de Lamin Yamal, que està en un moment de forma extraordinari. Dissabte, nou partit de la selecció espanyola de Nations League contra Txèquia a Oviedo. Estàvem pendents també de l'estat físic de Rafinha, que torna cap a Barcelona amb un edema muscular, una inflamació a la cama dreta, unes lleugeres molèsties, res important per precaució, per això causa baixa amb la selecció brasilera, no anirà a la Índia per jugar un darrer partit amistós, torna cap a Barcelona, veurem si està en condicions de jugar contra el Getafe després de l'aturada. A l'Espanyol escoltarem Unai Núñez, el Barça femení juga aquesta tarda partit de Champions, Roma-Barça, a partir de 3:15. Avui tindrem protagonista del Girona, avui estarà Esports Cope el defensa Alejandro Francés. En bàsquet, l'Uni Girona juga avui la seva presència a l'Eurolliga contra l'Emlat Konut Turk. A l'Eurolliga masculina, derrota del Barça ahir a la pista del Dubai. En handbol, el Granollers debuta a la Lliga Europea contra el Flensburg a Alemanya. I també cita important avui amb el waterpolo. Avui tenim la final de la Supercopa d'Europa, la piscina de Sant Sebastià, la Barceloneta, entre el Club Mariner, l'Atlètic Barceloneta i el Marsella.
3: Doncs, com sempre, el menú és interessantíssim i estarem pendents. A les 3 i 5, aquí tens un oient. Joan.
4: Gràcies, Sergi. Per aquí em quedo.
3: Doncs el micròfon en blau ja és per Joan Batllori. Ara arriba Línia Cope a les 3, l'inici de la tarda, 3 i 5, amb el que ens ha explicat Batllori i molt més, Esports Cope.

0: editorial.
1: Cadena COPE.
2: No es la primera vez que el rey Felipe VI se refiere a lo ocurrido hace dos meses en Ceuta como una intrusión masiva de decenas de miles de personas violando una frontera española que es también una frontera europea. Sin embargo, en su discurso de ayer en la cena de gala ofrecida al presidente Macron, con Pedro Sánchez presente, ha dado un paso más al calificar lo ocurrido como un desafío mayúsculo desde el punto de vista de seguridad y orden público y humanitario. A la espera de que se produzca el anunciado viaje de los reyes a Ceuta, la palabra de Felipe VI ayuda a clarificar lo ocurrido. Ahora solo hace falta que se saquen las consecuencias desde el punto de vista de la actuación del Estado en defensa de la integridad territorial de España y en la necesaria ayuda humanitaria. La situación que se sigue viviendo en Ceuta representa un desafío sobre todo para los ceutíes que demandan un plan eficaz que permita a la ciudad recuperar cuanto antes la normalidad. Resulta paradójico que ante la inacción del Poder Ejecutivo sea el judicial el que avance con paso más firme en la clarificación de lo ocurrido, en las responsabilidades penales, ya que las políticas siguen sin depurarse. El hecho de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, haya declarado esta mañana en la Audiencia Nacional es una garantía de que el Estado de Derecho funciona. Insistir ante la jueza en que intentó contactar hasta 10 veces con Pedro Sánchez para alertarle de la invasión, sin obtener respuesta, es suficientemente elocuente de lo que ha pasado y de lo que pasa.
3: Son las
4: 7.
1: La linterna.
0: COPE Catalunya y Andorra.
1: Estàs informat.
4: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. L'accés a l'habitatge es manté des de fa gairebé dos anys com la principal preocupació ciutadana a Catalunya. És el principal problema personal per a la meitat dels joves a Espanya. És evident que sense un lloc on viure és molt difícil, per no dir impossible, iniciar un projecte de vida i tenir una feina ja no és garantia de tenir una vivenda. La situació ha anat a pitjor en els darrers anys, amb situacions personals molt complicades, però ningú no assumeix cap responsabilitat. Es fan promeses, però després es posen pagats. Ara el cas Mari Carmen ha tornat a posar el tema de l'habitatge a totes les portades i hem entrat doncs, en una espècie de cursa a veure qui fa l'anunci més espectacular, en forma de decret o de nova promesa. Volem resoldre en calent, en una setmana, problemes complexos que no hem estat capaços de resoldre en anys. Després, doncs ja veurem què passa. Sílvia Fernández, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Yolanda.
4: Doncs a veure, quines són les últimes mesures en matèria d'habitatge que s'han posat damunt de la taula?
5: Doncs primer parlem en clau del govern estatal, desgranem aquests dos decrets que ha anunciat el govern de Sánchez. El primer, publicat ja al BOE, amplia fins al 2030 la protecció davant determinats desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. També limita fins al 31 de desembre de 2028 algunes compres d'habitatges per part d'entitats, regula els lloguers de temporada i prorroga dos anys els contractes vigents que acabin abans d'aquesta data. I a més, fixa en el 2% el límit de l'actualització anual d'alguns lloguers fins a finals del 2027. El segon decret, que és el que encara no està publicat al BOE i impulsat per Sumar, va més enllà en aquesta durada dels contractes. Segons el text, un cop superat els 5 anys mínims de lloguer, o 7 si el propietari és una empresa, el contracte es podria prorrogar durant 5 o 7 anys. I si el propietari vol recuperar l'habitatge sense acollir-se a les excepcions previstes, el que hauria de fer és avisar amb 6 mesos d'antelació i compensar l'inquilí, atenció, amb una indemnització mínima equivalent a 12 mensualitats. Això obre també un problema de coherència entre aquestes dues normes, Yolanda.
4: I recordem que aquí a Catalunya, Salvador Illa també ha anunciat una fórmula per facilitar l'accés a la vivenda, no?
5: Efectivament, ha anunciat un paquet de tres mesures. La primera, en què la Generalitat destinarà 100 milions d'euros a un sistema de compra compartida. Persones de més de 40 anys amb ingressos estables però dificultats per aconseguir una hipoteca podran adquirir un habitatge conjuntament amb l'administració. Així ho va anunciar el president ahir.
6: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament, fer una compra conjunta, en base a aquests dos articles del Codi Civil. Guanyen les famílies perquè podran accedir a un habitatge a un preu molt més baix i podran viure durant un període llarg de 40 o 50 anys com a propietaris amb seguretat sense dependre del lloguer. La compra conjunta en el Codi Civil Català no ha de ser conjunta des del primer moment. Pot ser una compra conjunta que en un període de 40 o 50 anys sigui propietat d'un dels compradors i a la fi d'aquest període propietat de l'altre comprador.
5: A part, ella també ha anunciat un fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros per comprar cases en casos de vulnerabilitat extrema i evitar que les persones pateixin desnonaments. També ha ampliat els préstecs d'emancipació per a joves d'entre 18 i 40 anys.
4: Encara hem de conèixer la lletra petita de totes aquestes mesures, però d'entrada, Sílvia, què diu el mercat immobiliari, els propietaris?
5: Doncs mira, COPE Catalunya i Holanda hem parlat amb el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, l'Òscar Gorgues, que considera que la successió de canvis en aquestes normatives està generant molta incertesa entre els propietaris i els inversors.
7: Si tots els propietaris d'habitatges de lloguer que han venut el seu habitatge perquè no estan segurs la inseguretat jurídica, econòmica i financera que els suposa tota aquesta legislació, jo crec que compliria diverses places del sol. I el que passa és que aquesta gent no es manifesta, senzillament venen els habitatges i ara ens trobem que no tenim habitatges per llogar. Busca'ls a internet. És que no n'hi ha.
5: Doncs, contundent, el gerent creu que aquesta situació pot acabar reduint encara més el nombre de pisos disponibles per llogar. I apunta també un altre efecte, que els petits inversors que tradicionalment compraven habitatges per destinar-los al lloguer estan deixant d'entrar en aquest mercat. Per això, davant la proposta de la Generalitat de facilitar la compra compartida, la Cambra defensa que el problema no és ajudar determinades persones, sinó aconseguir que es construeixin més pisos.
7: Aquesta és la situació en què estem. No cal que subvencionis a la gent. Deixa fer habitatge, posa el mecanisme. El que està fent ara amb aquest sistema és decidir qui es queda l'habitatge lliure, però no està creant més habitatge.
5: El debat, per tant, se situa en com ampliar aquest parc d'habitatge disponible. Iolanda.
4: I aquest debat s'ha traslladat al carrer amb una acampada a la plaça Catalunya.
5: Efectivament, part de la ciutadania ha sortit al carrer per protestar per aquesta crisi i la plaça Catalunya s'ha despertat aquest matí amb tendes de campanya i un centenar de persones que hi han passat la nit per reclamar millores. Per exemple, nosaltres hem pogut parlar amb l'Eloi i amb el Javi, que es queixen principalment de l'elevat preu del lloguer.
8: Me acabo de mudar. Y estoy trabajando en la hostelería y estoy de momento en su casa con otro colega que nos vamos a pillar un alquiler. Claro, eso está siendo imposible porque, por ejemplo, se lleva mucho ahora lo de piso de temporada, que son entre 9 y 10 meses, te cobran una pasta y cuando no les interesa, para no tener que hacerte los 3-5 años, te echan.
5: Aquesta concentració a Barcelona no ha estat convocada per un grup concret i tenen la previsió, Iolanda, de quedar-se com a mínim fins divendres.
4: Molt bé, doncs és un debat, un problema del que seguirem parlant, l'habitatge, no hi ha dubte en els propers dies. Gràcies, Sílvia, fins després.
5: Gràcies, fins després.
4: I pel que fa al temps, no acaba de fer net, tot i que avui ha estat un dia més tranquil, però atenció perquè de cada demà tornen les pluges intenses. Protecció Civil ha tornat a activar l'alerta del pla Inuncat davant d'un nou episodi de pluges que afectarà sobretot l'interior i el sud de Catalunya. Començarà demà al matí a les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'extendrà a la tarda a l'interior i a la zona sud. El moment més complicat s'espera entre les 2 i les 8 de la tarda de demà, on es poden acumular més de 40 litres en mitja hora. Per tant, molta precaució de cara a les pròximes hores amb aquestes pluges. I del temps al trànsit, Mireia Camats, què tal? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista P7 i retencions del Papiol a Sant Cugat del Vallès en sentit Girona per un camió avariat que talla un carrer. La més hi ha cua a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la P7, hi ha trams de lentitud i aturades de Sant Cugat a Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C58 hi ha retencions de Badia a Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa i a la mateixa C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. L'autovia 2 va molt carregada entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha retencions a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un vehicle avariat que ocupa el voral i també hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat per anar cap a Sitges. A la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la ronda d'Alt, la B20, hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i d'Horta a Collserola en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, a la B10, hi ha retencions a Zona Franca la Barceloneta i a Bonpastó en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
4: D'aquí a un moment, després de la publicitat, parlem de la manca de medicaments per al tractament hormonal de la menopausa. Ja fa mesos d'aquesta situació i està afectant a milers de dones que s'han vist obligades a buscar alternatives que, degut a la demanda, també estan començant a faltar. Salut obre la porta a que les farmàcies puguin elaborar teràpies hormonals mentre s'allargui aquesta situació. De seguida en parlem.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I supem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i no deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Estàs escoltant
19: COPE Tarragona

0: dilluns a divendres.
1: Víctor Navarro, bona tarda.
0: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
1: Seguim, seguim.
0: Amb Joan Batllori.
2: Que no tenen entrada, però venen a donar suport al seu equip.
1: Sí, sí.
3: El espanyol.
2: Sí. Bueno, mira.
3: Bueno. En Barcelona, Newcastle. La
1: Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
4: Esports.
5: Cope Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
7: Te saluda Cristina López Schlichting. La mayor parte de las personas me da la impresión de que van al gimnasio para estar más guapas.
8: Se puede abordar desde muchos puntos de vista.
7: Y resulta que en España, una de cada 5 personas confiesa que sufre de soledad no deseada. ¿Para vosotros es fácil hacer amigos, Paulete?
9: Se me da bien conocer gente, pero ya intimar como para que haya una amistad soy más lenta.
6: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
7: Los amigos buenos, buenos, cuentan con los dedos de una mano.
6: Con Cristina López Schlichting.
10: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
11: Se tercio de la població, uno de cada tres, efectivamente las rebajas son el momento de poder afrontar gastos en la compra de ropa y calzado.
10: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
12: Avui parlarem d'una cosa que tots els que convivim amb animals hem sentit, però que poques vegades sabem explicar. És aquest moment en el qual el teu gos et mira i sembla entendre't sense paraules.
10: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.

0: Salut s'està plantejant autoritzar les farmàcies a elaborar teràpies hormonals per fer front a la manca de fàrmacs per a la menopausa. Ho avança avui el diari El Periódico, i és que des de fa mesos falten a les farmàcies medicaments com el Lenceto o l'Evopat, que s'administren en forma de pegats, gels o sprays, i això doncs està afectant a milers de dones. Volem tractar-ho perquè hi ha preocupació amb la doctora Anna Robles, metgessa adjunta del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar. Què tal, doctora? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: No sé si hi ha motius per la preocupació, és a dir, què passa si aquestes dones estaven seguint un tractament determinat i no el poden continuar, no? Hi ha alternatives?
1: Sí, exacte. Nosaltres tenim diferents alternatives i moltes vegades acabem fent cuinetes, una mica, que dic jo, no? Que no és l'ideal, però al final tots aquests fàrmacs són combinacions d'estrògens i progesterones, i el que fem és, doncs, bueno, d'un altre fàrmac agafem l'estrogen, no? Agafem altre tipus de progesterona i al final acabem fent, doncs, una mica la combinació que pensem que és més adequada per a aquella pacient. Però sí que és veritat que, lògicament, no és l'ideal, no és l'ideal. I això provoca un efecte, no?, que cascada, diguéssim, que és que, clar, jo que em dedico també a fertilitat i a reproducció, nosaltres necessitem tractaments d'estrògens i progesterona per tractaments de fertilitat, no? I el que ens està passant és que també en aquest àmbit, diguéssim, també tenim les pacients que ens estan dient que no troben estrògens empagats o estrògens orals, que són medicaments que utilitzem també per preparar endometri, per fer transferències embrionàries. Vull dir que el problema també va una mica inclús més enllà, no? Diguéssim.
0: I si una dona no troba el seu medicament, pot anar a la farmàcia i demanar que li donin un altre de similar, o aquests canvis els ha de decidir sempre el metge?
1: Sí, l'ideal és que consulti sempre amb el seu metge especialista i que es valori en aquell moment, doncs, la combinació més adequada. Ja us dic, es poden fer altres combinacions i encara tenim disponibilitat de més preparats en forma d'estrògens i progesterona, i per tant, de moment, fins que no millori la situació, està pendent de sortir d'aquí res, no? En novembre tindrem disponibilitat de més fàrmacs nous, i per tant, bueno, jo crec que la situació es millorarà no? pròximament, però sempre millor no fer canvis no? sense passar, no? sense consultar amb el seu especialista, amb el seu metge.
0: El que també s'està produint en alguns casos més minoritaris és que la manca dels productes més habituals està fent que algunes alternatives també comencin a faltar. Això us consta a les consultes?
1: Clar. Exacte. El que ens va passar és que inicialment, bueno, doncs hi havia només alguna que fallava i llavors teníem més marge, no?, per modificar. Però clar, cada vegada, com que les alternatives es van esgotant també, i a més són fàrmacs, com et deia, que també s'utilitzen per altres indicacions, per tant, augmenta el consum d'aquells fàrmacs no? amb aquesta indicació que no era l'habitual, i per tant pues, també ens trobem amb un problema de, no? de que les pacients no ho troben. Però bueno, jo suposo que no? amb l'aparició dels nous fàrmacs no? que arribaran pròximament, pues, la situació millorarà. I a la pressió que està havent, no? Tant a nivell mediàtic com no? Això farà també que aquesta pressió pues, augmenti la disponibilitat de fàrmacs, no? per les pacients, per les usuàries.
0: I estem parlant de tractaments, doctora, que es poden interrompre de cop davant la manca de fàrmacs, o és millor sempre buscar una alternativa abans de deixar-ho?
1: Exacte. Sí, l'ideal no és suspendre de cop, sinó que buscar alternatives, sempre consultar, i de moment podem tenir alternatives i podem, no, que tot i que siguin transitòries, diguéssim, podríem buscar alternatives i després tornar una altra vegada, no, a lo que és l'administració ideal. Però sí, millor no estopar-les de, no?
0: Però això implica un risc o vol dir que reapareixerien els símptomes com els fogots o l'insomni?
1: Bueno, les dones poden tenir reinici de símptomes i a part pues, sagnats anòmals, que això també pot provocar, no? pues, consultes, por, i bueno, l'ideal és no estopar, sinó que consultar primer i veure quines són les possibles opcions que tenim.
0: Hi ha tractaments que es poden administrar per via oral, d'altres a través de la pell. No sé quina diferència hi ha entre aquestes dues vies i no es poden intercanviar, no?, per a totes les dones?
1: Bueno, la via transdèrmica ara mateix és la d'elecció i la que, no, últimament hem vist que hi ha millor evidència, no, de que ja té menys probabilitat de, no, d'efectes tromboembòlics, no, de trombosis, diguéssim, i és la que metabòlicament, pues, el cos, no, en quant a tema colesterol, no, i aquests canvis metabòlics, pues, sembla que és millor. I per tant, la via transdèrmica últimament és la via una mica que més ens agrada, no? Perquè sembla que a nivell no, d'efectes secundaris també sembla millor. Però bueno, tot s'ha de valorar. La via oral ara no vol dir ni molt menys que la via oral, no, no sigui adequada, ni molt menys el risc de trombosis total general de la via oral versus transdèrmica també és la diferència és mínima. Per tant, bueno, s'ha de valorar individualment sempre i bueno, i decidir conjuntament amb la pacient. La via transdèrmica, pues, a vegades també hi ha dones que, pues, que no els hi va bé, perquè també requereix, pues, que s'han recordin de quan s'han treu el parche, no, el pagat, quan se l'han de posar. Hi ha determinades dones que per seu estil de vida o per el que sigui, no, pues, les vies orals són molt més còmodes per elles. Bueno, tot s'ha de parlar i valorar i lògicament veure com és l'estat metabòlic de la pacient i decidir quina seria la via més adequada i què millor li va a la pacient, lògicament.
0: I aquesta manca de subministrament que estem patint, té alguna cosa a veure amb l'augment de la demanda? Perquè cada vegada hi ha més dones que opten per aquesta teràpia hormonal, no?
1: Sí.
0: Abans era més anecdòtic, però ara ja podem dir que s'ha generalitzat.
1: Sí, la demanda, no, s'ha incrementat moltíssim en els últims anys, degut, pues, bueno, a que la evidència que tenim en quant als efectes beneficiosos de la teràpia hormonal ara és molt més robusta. Havíem patit no, uns anys de pràcticament no fèiem tractaments hormonals perquè s'havia endemoniat, no, la teràpia arrel d'estudis fets, no, a principis del 2000 i amb un disseny una mica, no, molt controvertit. I arrel de tota la nova evidència científica que ha sortit, pues, bueno, i que les, no, les redes, no, les redes socials i tot, no, no, s'ha posat molt d'èmfasis, no, en el tema de la teràpia hormonal, això ha fet que moltes dones s'animessin, no, o preguntessin i vagin al seu especialista precisament una mica demandant, no, aquest tipus de tractament. S'ha de dir que la teràpia hormonal no és una teràpia anti-aging ni és una teràpia, no, que ara detengui, no, per detendre l'envelliment, ni molt menys, sinó que és una teràpia que té unes indicacions molt concretes i que, per tant, i unes contraindicacions també que són importants i que s'han de valorar i que, per tant, només un especialista, no, pot realment assessorar correctament a la pacient i que sigui un tractament que realment beneficiï a la pacient a llarg plaç o a curt plaç. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs ens quedem amb aquest missatge, no? Si una dona no troba ara mateix el seu tractament habitual, doncs no ha de prendre decisions pel seu compte, sinó consultar amb el seu ginecòleg o amb el professional sanitari que li fa el seguiment. Perfecte. Per valorar quina alternativa és l'adequada en el seu cas. I vaja, esperem que la manca de subministrament, doncs, s'acabi de solucionar el mes de novembre, no? Ho situàvem més o menys?
1: Sí. Jo crec que millorarà la situació, molt bé. Breument.
0: Perfecte. Doctora Anna Robles, metgessa adjunta del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Que vagi bé. Bona tarda.
2: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
4: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922... a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles. Cada día. Naturgy. Cada día. Everyday.
5: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Hazte mutuera.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.

0: Cada vegada més joves s'apropen als mercats financers, accions, fons indexats, criptomonedes, conceptes doncs, que fa uns anys semblaven reservats als experts o als grans inversors, però que ara formen part de les converses quotidianes de molts joves. Darrere d'aquesta tendència hi ha diversos factors, la dificultat per accedir a un habitatge, la incertesa sobre les pensions, la inflació, però també la facilitat que ofereixen avui les aplicacions mòbils per començar a invertir amb quantitats molt petites. Parlem ara mateix amb el Jordi Martínez, que és el director de l'Institut d'Estudis Financers. Què tal, Jordi? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Gràcies per trucar-me.
0: Molt bé, doncs aquesta modernització de la inversió, podem dir, té una doble cara, no? Facilita l'accés als mercats, però també pot exposar els inversors més joves a riscos que potser encara no saben identificar.
1: Sí, correcte. Com bé dèieu, la digitalització ha fet que sigui molt fàcil començar a invertir. De fet, és tan fàcil com treure el mòbil de la butxaca, però, com bé deies, doncs, també incorrem en més riscos. No? Per tant, és molt important l'educació financera. O sigui, que la gent entengui la importància de tenir primer doncs, un calaix, un fons d'emergència, i també conèixer-se un mateix per conèixer el perfil de risc i entendre si puc perdre diners o no els puc perdre.
0: Clar, la necessitat d'alguna manera està fent que tot i els riscos que hi ha els joves estan perdent la por als mercats financers. No sé si ja podem dir que no és només una moda, sinó d'alguna manera una resposta al context econòmic actual i a les expectatives bastant negres que tenen els joves.
1: Sí, en part és això. També hem de dir que hi ha diferents perfils, no? Perquè sí que hi ha joves doncs, que han conegut una miqueta de conceptes d'educació financera, de finances personals, que s'han format, que han llegit, que ho estan fent bé, i hi ha d'altres que, doncs, que el que busquen és això, no? Doncs busquen una via paral·lela en la que jo pugui enriquir-me o pugui accedir a tenir uns diners, per exemple, per comprar un habitatge, perquè veig que el sistema doncs, no m'ho permet. No? I, doncs, aquí hem d'anar en compte doncs, en diferenciar uns i altres.
0: Ara que parlava justament de l'habitatge, clar, durant dècades una de les grans formes d'estalvi de les famílies era comprar un habitatge, però avui per a molts joves aquesta possibilitat s'ha allunyat moltíssim. Per tant, buscant els mercats financers seria una manera de construir aquest patrimoni?
1: A veure, el tema de l'habitatge, clar, és complex i és una quimera pels més joves, primer pels salaris, perquè estan estancats, i després doncs, perquè el preu de l'habitatge doncs, ha crescut molt més que la pròpia inflació o que el creixement dels salaris. Doncs, clar, anar als mercats financers per crear un patrimoni té el seu sentit, inclús hi ha gent que el que fa és, doncs, hi va doncs, per intentar, doncs, amb els anys, anar acumulant per tenir l'entrada doncs, més endavant. No? A vegades el que ens trobem per això és que aquests estalvis doncs, creixen més lentament del mateix del propi preu, no? I l'entrada que necessito jo després d'aquí uns anys doncs, és més elevada. Com a concepte, no està malament, no? De dir, doncs, tinc un objectiu, estalvio, després inverteixo per ell i assumeixo el risc. Però el problema és de base, és diferent d'un altre.
0: Hi ha també, Jordi, una preocupació molt present, no?, entre les noves generacions, que és la jubilació. Molts joves pensen que no poden confiar exclusivament en la pensió pública i que han de començar doncs, a construir el seu propi patrimoni. És una preocupació raonable o estem davant d'una por que pot portar alguns joves a assumir riscos innecessaris o excessius?
1: Tinc la sensació que s'està generant com una bretxa, no?, generacional, perquè els joves veuen doncs, que la gent gran, que és la que té els estalvis, la que té les propietats i a la vegada la que té doncs, les pensions i taxades a l'IPC, doncs es troben, no, d'ells que tenen uns salaris baixos, que no tenen un lloc on anar a viure, a vegades ni de lloguer, i que a més el seu salari doncs, no està indexat a l'IPC, i això fa doncs, que es posin dubte algunes coses, no?, per part dels joves, i de l'altra doncs, també veuen, no?, doncs, que amb els seus sous han de pagar les pensions i pensen qui pagarà les seves. No? Sí que és veritat que el sistema doncs, es va reformant perquè sigui sostenible, però entenc també el neguit que tenen.
0: Clar, i segurament també hi ha joves que no inverteixen per tenir una seguretat a llarg termini, sinó simplement el que volen és intentar guanyar diners ràpidament. També hi ha aquest perfil.
1: Sí, clar, sí, sí. Hi ha molts joves que fa uns anys ens escandalitzaven perquè estaven jugant a les apostes esportives i que han saltat doncs, a invertir en criptos o invertir en alguns productes financers complexos, que Les apps s'assemblen molt a les apostes esportives, els cost to actions amb els botoners els mateixos colors, a vegades també els hi regalen uns diners per entrar a començar a invertir a canvi de que s'emparcin uns altres, i aquests segurament en lloc d'invertir el que estan fent és jugar com si estiguessin a la casa d'apostes. Doncs amb això estan en compte. També amb els missatges que senten per internet, perquè al final a les xarxes arriben missatges de com enriquir-te molt ràpidament posant diners amb aquesta criptomoneda o amb aquesta altra, i doncs el que se'ls ha de traslladar és que busquin el rigor, que busquin parlar amb experts i sobretot que no inverteixin diners que no estiguin disposats a perdre.
0: Justament ara que dius això, quines serien, Jordi, les principals línies vermelles que haurien de fer desconfiar a un jove d'un determinat contingut financer?
1: D'entrada, per parlar de riscos d'un producte financer, no es pot fer en 30 segons. Amb qual, quan tu poses un reel que en 30 segons t'expliquen, mira, fes això que et farà ric, desconfiar. Després, buscar també qui els està explicant. Està format, té interessos per explicar-te això, perquè sempre hi ha el típic que explica com fer-se ric. Escolta, si fos ric, potser no estaria allà. No, no
0: segurament.
1: I després també, un consell que donaria, que potser això queda fora de les xarxes, però que és bàsic, és abans de posar-te a invertir, crea't un coixí, un fons d'emergència, perquè si tens un imprevist, doncs no t'hagis d'endeutar. I això és bàsic i és important per joves i per grans. Abans de posar-se a invertir, cal primer construir un fons d'emergència.
0: I creus que hi ha prou educació financera com per fer aquest tipus d'operacions amb tanta alegria?
1: Jo crec que hi hauria d'haver més educació financera. També educació inversora. I que hauria de ser universal, s'hauria de fer les escoles a tothom. Nosaltres aquí des de l'Institut d'Estudis Financers doncs anem a més de 500 escoles amb voluntaris, però no és suficient. Jo crec que és necessari doncs, que realment doncs, tothom conegui alguns conceptes bàsics que els permetin doncs, tenir una vida financera sana.
0: Molt bé, doncs és un fet que els joves s'apropen cada vegada més als mercats financers i que ho fan per una combinació de factors, com estem explicant, la dificultat d'accedir a una vivenda, la preocupació pel futur, la inflació, la necessitat de construir un patrimoni i, sobretot, gràcies també a una tecnologia que ha fet que invertir sigui doncs, molt més accessible. El que cal ser és prudent, això sí, i tenir doncs, tota la informació per no córrer riscos inesperats. Jordi Martínez, director de l'Institut d'Estudis Financers, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Ese algún día lo arreglo lleva tanto tiempo por casa que casi forma parte de la decoración. Lo bueno es que ya está aquí la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con los precios más bajos del año en muebles de baño, suelos, estufas de pellets y mucho más. Descubre las ofertas que estabas esperando en la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda o web.
2: Estás escuchando La Linterna de COPE.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
4: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
5: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
4: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
5: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros.
4: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
6: ¿Te gusta el sexo? ¡Toma Energisil Vigor! Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
2: La Linterna.
7: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
8: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
9: Con Verisur siempre estarás seguro, porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
8: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Llama a Verisur al 900-666-777.
10: Verisur.
11: ¿Qué? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
12: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: ¿Qué? Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es.

0: El preu de l'energia elèctrica a Espanya ha tancat aquest estiu amb una mitjana de 114 euros el megawatt, cosa que representa el segon estiu més car dels darrers 26 anys, només superat pels registres històrics del 2022. Per què? Doncs l'explicació és la dependència del gas. La factura no para de créixer, tot està connectat i això doncs impacta en la inflació, disparada al 4,9%. El Marc Clotet és gerent de la patronal de la siderúrgia d'empreses del centre de Catalunya i ha confirmat a COPE Catalunya i Andorra la preocupació empresarial per les factures i els plans de prevenció.
1: Sí, ens venen les hòsties, per dir-ho així, per moltes bandes, no?
2: Sí, sí.
1: I vaja, això una mica, clar, clar que afecta, evidentment, i pot arribar a fer que alguna empresa tanqui, que clar. Em consta que hi ha empreses que s'han preparat o que s'han acollit a tenir, per exemple, bateries d'aquestes d'un megawatt per poder subministrar xarxa o absorbir excedents de xarxa, que tot això es bonifica ara i es subvenciona.
0: La pregunta que molta gent es fa ara mateix és si la factura de la llum encara pujarà més o no. Pujarà el gas? Doncs li hem preguntat a Migdia Copi al Néstor Gutiérrez, CEO de l'empresa Atlas Energia. Una de les possibles solucions seria apostar per les renovables i crear magatzems on guardar aquesta energia. És fonamental per equilibrar l'oferta i la demanda elèctrica, evitant que es perdin els excedents de producció solar o eòlica.
3: Tenim el problema de que, tot i que tenim més hores solars que cap altre país d'Europa, i podríem aprofitar-ho d'aquesta manera, partint de l'energia molt més barata, no som capaços de ficar aquesta energia per emmagatzemar-la. Per què no som capaços? Bueno, no som capaços perquè fins ara els costos de l'emmagatzematge eren superiors al possible retorn d'aquesta inversió.
0: Un altre dels problemes que s'haurien de solucionar, segons el Néstor Gutiérrez, és el sistema de fixació de preus.
3: El nostre sistema que tenim de fixació de preus és un sistema marginal, on l'últim que entra és el que fixa el preu. I amb els preus de gas que tenim ara actualment, al voltant de 75 euros megawatt, que per ficar un prisma, una idea, els preus normals abans de la guerra d'Ucraïna del gas estaven entre 15 i 20 euros megawatt. És a dir, estem dient que amb més que hem quasi quadriplicat aquells costos de gas. Pues, si quadripliquem els costos de gas, imagineu-se l'afectació que pot tindre a la fixació de preus d'energia el que només el gas t'acabi marcant el preu final.
0: L'escenari ideal seria que administracions, inversors, empreses privades que treballen amb energia vagin tots a la una, en la mateixa direcció. El CEO d'Aldas Energia és optimista en aquest sentit, però també reconeix que venen temps complicats per la factura.
3: Que ara mateix sí que estem en aquesta línia, han sortit regulacions noves per part del Ministeri i aprovades per Europa, on van amb la línia de que aquestes inversions en bateries realment siguin rentables i faci que la inversió flueixi. Per tant, tenim fe de cara al futur, sí, però ens espera uns mesos amb uns preus molt, molt cars per tothom. I el que sorprèn moltes vegades és que tampoc està el dia a dia de la gent, però crec que ho començarà a estar després de l'estiu que hem tingut i tot el que ve per davant els propers 6 mesos, la gent ho notarà d'una manera molt abrupta, els costos energètics que venen.
0: Doncs el sector de la siderúrgia calcula que assumirà gairebé 700 milions de sobrecost energètic entre març i desembre del 2026 i per això demana un pla de xoc per sostenir l'activitat industrial aquest any davant de l'encariment de l'electricitat i el gas i per aportar certesa sobre les condicions d'activitat el proper any, el 2027. Hi ha empreses que ja estan fent parades de producció aleshores amb un preu més elevat, una pràctica que podria augmentar si es mantenen els nivells actuals.
4: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
5: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver.
5: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec.
6: ¿Estás escoltant?
7: COPE Tarragona.
6: 93.5 FM.
8: Luis de la Fuente, muchos pensamos que nuestros caminos están escritos.
9: Siempre que me preguntan qué es lo que representa la fe para mí, yo siempre lo transmito y digo que pues es tranquilidad, seguridad, confianza.
2: ¿Interesante?
7: En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
9: Luis, ¿tú entenderías que la final del Mundial España-Portugal-Marruecos no se jugase en España?
10: No.
2: No te pierdas a Alberto Herrera.
7: Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
2: De lunes a viernes desde las 6. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
11: Vaya arranque de partidazo en el que hay miles y miles de personas que están escuchando la radio. Alberto,
2: no. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
7: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
12: COPE Cataluña y Andorra.
0: Deu minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda i com us estem explicant avui a la Linterna, la formació professional ha batut aquest curs

0: entra com a estudiant de segon curs d'un grau superior de disseny gràfic publicitari. Ella va decidir-se per aquests estudis perquè no es podia permetre una carrera privada per motius econòmics.
1: Hice bachillerato artístico, hice la selectividad para poder acceder a la universidad. Sí que me llegó la nota porque al final casi todas las universidades de diseño gráfico, diseño en general, son privadas. Y al final decidí hacer un grado superior porque económicamente era muy caro y no pude acceder a la universidad.
0: Yolanda, és cert que aquests estudis universitaris relacionats amb els sectors com el disseny en totes les seves vessants, com la moda, no estan a l'abast de totes les butxaques. Ara bé, un cop endinsada en una FP, la Yuli s'ha comprovat que aquest cicle superior l'està ajudant moltíssim, especialment per descobrir com funciona de debò el món laboral. Ell estudia pel matí i a les tardes ja està fent pràctiques a una empresa, fet que creu que li obrirà moltes portes en el futur.
1: Gràcies al grado superior, al final las prácticas te abre una gran puerta porque te puedes quedar allí donde has hecho prácticas o de un conocido que ha estado en las prácticas te puede llevar a otro trabajo. Entonces yo creo que es una gran oportunidad.
0: Un altre aspecte, ens l'avançaves tu abans, i és els prejudicis que es pressuposen per cursar aquest tipus d'estudis. La Iulissa sempre havia pensat que el camí lògic després de fer el batxillerat era el d'anar a la universitat, però ha descobert que la seva opció també és molt vàlida i el seu entorn no l'ha jutjat pas.
1: Jo pensava que al no ir a la universitat, pues es eso, que los estereotipos que se ponen en la sociedad.
2: Exacto.
1: Pero no he encontrado ningún rechazo. Al contrario, la mayoría de gente se está yendo a un grado.
2: I les empreses, Sílvia, necessiten aquests estudiants per cobrir vacants, veritat?
0: Sí, de fet, gairebé 3 de cada 4 empreses consultades han necessitat contractar persones titulades en formació professional. Hi ha perfils molt necessaris, com per exemple el dels instal·ladors, electricistes, mecànics, professionals de la construcció o el manteniment industrial. I aquesta varietat obliga a afinar l'encaix entre els estudis que s'ofereixen i les necessitats de cada territori. El responsable de l'àrea d'orientació laboral de la comunitat empresarial i professional, el Pere Ejarque, admet que la FP està ajudant, però no és suficient per si sola.
3: A les empreses ens falten persones i això és un indicador que va sorgint en totes les enquestes i diagnòstics que fem en l'àmbit de l'empresa. Per tant, tot el que vagi en aquesta direcció, en la direcció de cobrir aquestes necessitats empresarials, pensem que és bo. Que la cobriran del tot? Segurament no.
0: Però els ritmes no són els mateixos. Les empreses poden detectar avui que necessiten un determinat perfil, però posar en marxa una nova formació o adaptar-ne a una altra requereix de temps i de planificació. I Holanda, per això la CECOT reclama tenir més pes en la definició de les necessitats formatives dels nous alumnes.
3: És que se'ns tingui més en compte a l'hora de fer de baròmetre d'aquestes necessitats que poden tenir les empreses. Una mica també per orientar també els futurs estudiants per tal que cursin formacions que realment tinguin una sortida professional clara. És a dir, el paper de l'orientació en aquest àmbit del món empresarial, doncs pensem que és molt important, perquè prendre una decisió amb coneixement de causa pensem que hauria de tenir més pes.
0: Una orientació que també hauria de tenir en compte les diferències territorials. Per exemple, al Vallès hi ha un fort pes industrial i poden tenir més sentit perfils vinculats al manteniment industrial, l'electricitat o l'automatització. Però al Segrià, amb el pes del sector agroalimentari, el mapa de necessitats és ben diferent, amb oportunitats vinculades a l'agricultura, la indústria alimentària o el manteniment de maquinària. També et diré, Yolanda, que més d'un 50% dels graduats de NFP, quan acaben aquestes formacions, continuen estudiant. Una altra dada interessant.
2: Molt bé, doncs és una opció a l'alça, la formació professional com a alternativa a la universitat i per cobrir doncs, la mà d'obra que necessiten molts sectors. Gràcies, Sílvia, que vagi bé. Fins
0: gràcies,
2: demà.
0: Gràcies, fins demà.
2: I ara arriba la informació esportiva amb el Juan Arias. Què tal, Juan? Bona tarda.
4: Què tal, Yolanda? Bona tarda.
2: I per on passa aquesta actualitat esportiva? A veure.
4: Doncs parlem del Barça perquè estem pendents de l'estat de Rafinha, que ha deixat la concentració de Brasil per lesió i ja torna a Barcelona. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Yolanda. Juan, un Rafinha que està volant hores d'ara a la ciutat de Barcelona, que té un edema muscular, és el que diu la selecció brasilera, i que ha decidit Ancelotti alliberar-lo. És bona notícia per Hansi Flick i, per tant, no jugarà

0: El cap de setmana, l'amistós, el tercer que havia disputat amb la seva selecció a la Índia, després dels dos amistosos a Austràlia contra Austràlia, i en els que va fer una assistència i un gol. Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa de la cama dreta, la mateixa on ha tingut lesions musculars la darrera al mes de març, que li va impedir sobretot poder disputar en condicions al tram final de la temporada. Doncs Rafinha, que ja torna a la ciutat comtal a partir de demà, proves mèdiques, es descarta una lesió greu, però volen veure sobretot els serveis mèdics del Futbol Club Barcelona com està afectada la zona, sobretot per aquest historial de lesions musculars de Rafinha.
1: Gràcies, Víctor. Parlem de l'Espanyol perquè el defensor Unai Núñez creu que l'aturada de la Lliga està sent aprofitada per l'equip per tal de corregir les errades dels últims partits.
2: Nos ha venido bien el parón este para, pues, para desconectar, para coger fuerzas, saber los errores que hemos tenido, corregirlos y a ponernos mejor todo el equipo y pues pensando ya en el Málaga para poder traer los tres puntos a casa.
1: Recordem que l'Espanyol juga divendres a Cornellà un amistós davant l'Ipswich Town anglès, però a porta tancada. I ara tenim, Jolanda, molt esport en directe. Per exemple, el Roma-Barça femení en joc, el partit del Barça femení al camp de la Roma, corresponent a la segona jornada de la Champions. Edu Badia, què tal? Bona tarda.
3: Hola, Juan. Hola, Jolanda. Bona tarda. Quan portem 11 minuts de la segona part, guanya el Barça 0-3 de la Roma en gols de Graham Hansen, golaç de la jugadora noruega en una jugada individual, d'Oladipo en pròpia porteria abans del descans i de Clàudia Pina fa pocs moments. El conjunt de Pere Romeu té el partit molt controlat, un Barça molt superior a la primera part. De fet, el campió de la Sèrie E encara no ha tirat a porteria. El conjunt blaurana ha sortit d'inici amb l'11 esperat. No ha fet rotacions el tècnic blaurana Pere Romeu, que no pensa en el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou. De moment pinten molt bé les coses pel campió d'Europa. La segona jornada de la fase Lliga de la Champions ha pogut fer el quart al Barça, de moment al minut 12 de la segona part. Roma 0, Barça 3, també està en joc a la segona part l'altre partit de la tarda, París 0, Arsenal 2.
1: Gràcies, Edu. I en Futbol Sala recordem que a 3:15 de nou, Barça o Parrulo, partit avançat a la setena jornada. En bàsquet, primera jornada de l'Eurocup, en joc el partit entre el PAOK i el Manresa al tercer quart. PAOK 56, Manresa 52. A un quart de nou, l'Espart Girona juga contra l'Almal Konut de Turquia. El passi a la final de la fase de grups de l'Eurolliga femenina. Qui guanyi es classifica per aquesta ronda. En handbol també tenim en joc la primera jornada de la Lliga Europea, que enfronta al Flensburg i al Granollers. Estem a la segona part, Flensburg 31, Granollers 27. Recordem que el Barça juga demà a les 8, hora d'aquí, contra el Vesprem, la final del Mundial d'Egipte. I també tenim en joc, a Waterpolo, s'està jugant la final de la Supercopa d'Europa entre el Barceloneta, campió d'Europa, i el Marsella, campió de l'Eurocopa. A la piscina de Sant Sebastià, recordem que al segon quart guanya l'equip català, el Club Natació Atlètic Barceloneta, per 8-4 al campió de Marsella francès.
4: Molt bé, doncs d'aquí a mitja horeta més esports aquí a la cadena COPE. Gràcies, Juan, que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, bona tarda.
4: I arribem pràcticament a les 8. Nosaltres ho deixem aquí, però com sempre la informació continua ara mateix a la linterna d'Àngel Expósito. Fins demà, que vagi bé, molt bona tarda.